0: 24 hores amb tu.
1: Simplement la millor música.
0: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.

0: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis, tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.7
1: FM.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Posa atenció! Aquesta és la pregunta i el premi.
1: Què tal, com esteu? Avui, per problemes tècnics, no us podem oferir el de gorra habitual, el de cada matí. Això sí, no renunciem a que pugueu tenir el vostre premi. Per tant, jugarem com si fos un de gorra express. Us faré la pregunta, us diré quin és el premi i sabrem al final del programa qui s'emporta la proposta d'avui sense fer trucada en directe. Això sí, com dèiem, per problemes tècnics a l'emissora. Atenció, que avui pots aconseguir 10 entrades per anar a la piscina municipal. Una molt bona proposta per sufocar aquests calors del mes d'agost. Una proposta que porta la seva pregunta. Avui fent referència a un municipi de ben a prop que ben aviat celebra el seu pregó de festa major. Precisament volem anar cap aquí. M'has de dir quin municipi celebra el seu pregó de festa major el pròxim divendres. És a dir, demà passat. De fet, és un municipi que tenim ben a prop de la nostra comarca del Maresme. Quin municipi celebra el seu pregó de festa major aquest divendres? Quin municipi maresmenc? Dóna'ns la resposta aquest matí, jugant com si fos un de gorra express, i al final del programa sabrem el nom del guanyador o guanyadora.
2: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De gorra express.
3: FM. Ràdio Palafolls.

0: Posa atenció! Aquesta és la pregunta i el premi.
1: Què tal? Com esteu? Avui, per problemes tècnics, no us podem oferir el de gorra habitual, el de cada matí. Això sí, no renunciem a que pugueu tenir el vostre premi. Per tant, jugarem com si fos un de gorra express. Us faré la pregunta, us diré quin és el premi i sabrem al final del programa qui s'emporta la proposta d'avui sense fer trucada en directe. Això sí, com dèiem, per problemes tècnics a l'emissora. Atenció, que avui pots aconseguir 10 entrades per anar a la piscina municipal. Una molt bona proposta per sufocar aquests calors del mes d'agost. Una proposta que porta la seva pregunta. Avui fent referència a un municipi de ben a prop que ben aviat celebra el seu pregó de festa major. Precisament volem anar cap aquí. M'has de dir quin municipi celebra el seu pregó de festa major el pròxim divendres. És a dir, demà passat. De fet, és un municipi que tenim ben a prop de la nostra comarca del Maresme. Quin municipi celebra el seu pregó de festa major aquest divendres? Quin municipi maresmenc? Dóna'ns la resposta aquest matí jugant com si fos un de gorra express i al final del programa sabrem el nom del guanyador o guanyadora.
2: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: Enamorada. De gorra express.
3: Cada dia, de dilluns a divendres, participa al de gorra i guanya un munt de premis. Vols amb ultralleugers, entrades a parcs aquàtics, al cinema, a spas, dinars i sopars en diferents restaurants i vals de descomptes pels comerços de Palafolls. Gaudeix de l'estiu sense pagar ni un euro. Participa al de gorra de Ràdio Palafolls.

0: aquest 2026 a Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista. I ho fem amb un estiu molt especial, perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu, amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol. Moda, protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Ax número 2.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros, de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
9: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
10: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
11: Èxits un rere l'altre.

0: L'atur puja lleugerament a Palafolls aquest juliol i se situa en les 377 persones. Segons les últimes dades publicades per l'Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat, Palafolls ha tancat el mes de juliol amb un total de 377 persones sense feina. Aquesta xifra representa un increment de 13 persones respecte al mes de juny, quan hi havia 364 aturats, i deixa la taxa d'atur registrat al municipi en un 6,85%. Tot i aquest repunt mensual coincidint en ple període estival, les xifres mantenen valors positius si es mira en perspectiva anual. Malgrat el creixement d'aquest juliol, el mercat laboral segueix mostrant millors registres que en últims anys. L'informe de l'Observatori també detalla que la tendència a l'alça no ha estat exclusiva de Palafolls, sinó que s'ha repetit a la majoria de municipis veïns durant aquest juliol. Malgrat de Mar registra 767 persones aturades. Això suposa un increment de 16 respecte a les 751 del mes de juny. A Tordera la xifra se situa en 900 sense feina, 7 més que el mes anterior. I Santa Susana es manté com l'excepció i experimenta una estabilitat absoluta amb 130 aturats. La mateixa xifra que es va registrar en tancar el mes de juny. Aquestes dades contrasten amb les del mes passat, quan Palafolls va assolir la seva millor edat d'atur en els darrers 18 anys, amb una baixada de les persones sense feina.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció! Aquesta és la pregunta i el premi.
1: Què tal, com esteu? Avui, per problemes tècnics, no us podem oferir el de gorra habitual, el de cada matí. Això sí, no renunciem a que pugueu tenir el vostre premi. Per tant, jugarem com si fos un de gorra express. Us faré la pregunta, us diré quin és el premi i sabrem al final del programa qui s'emporta la proposta d'avui sense fer trucada en directe. Això sí, com dèiem, per problemes tècnics a l'emissora. Atenció, que avui pots aconseguir 10 entrades per anar a la piscina municipal. Una molt bona proposta per sufocar aquests calors del mes d'agost. Una proposta que porta la seva pregunta. Avui fent referència a un municipi de ben a prop que ben aviat celebra el seu pregó de festa major. Precisament volem anar cap aquí. M'has de dir quin municipi celebra el seu pregó de festa major el pròxim divendres. És a dir, demà passat. De fet, és un municipi que tenim ben a prop de la nostra comarca del Maresme. Quin municipi celebra el seu pregó de festa major aquest divendres? Quin municipi maresmenc? Dóna'ns la resposta aquest matí, jugant com si fos un de gorra express, i al final del programa sabrem el nom del guanyador o guanyadora.
0: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De gorra express.
3: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és...
4: Ràdio Palafolls.
3: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
4: Escoltes...
3: Ràdio Palafolls, al 107.7
4: FM.

0: ha arribat el moment del canvi. Ara Humana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Ara Humana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
3: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls s'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.

0: No t'ho perdis.
1: Dimecres 5 d'agost. Repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi destacant que encara es pot visitar l'exposició que porta per títol Escac i Mat a l'Escola de Música i Dansa, al centre, a la plaça del Fòrum Palatiolo. Una exposició de FIC Blanes que es podrà visitar fins al pròxim 30 d'agost. Per cert que a FIC Blanes i la FEP, junts, inicien una nova campanya per comprar els comerços de la FEP i promocionar el Dia de la Fotografia. Una campanya que començarà el pròxim 10 d'agost per trobar el logo amagat de la FEP entre les diferents fotografies que trobaràs als aparadors dels comerços associats. Podràs guanyar un xec de compra de 100 euros per gastar a les botigues de la FEP.
0: No t'ho perdis.
1: Més activitats. Anem ara fins a Malgrat de Mar. Comencem amb les primeres propostes amb la Festa Major de Sant Roc. Per exemple, demà al matí hi haurà torneig de petanca. Serà a partir de 2:15 del matí al Parc de Can Campassol. Igual que demà passat amb la Festa Major de Sant Roc hi haurà torneig de dominó a Can Campassol a 2:15 del matí. La proposta demà passat també passa per la Festa Holi a la plaça de Xesco Boix, que es farà a partir de les 5 de la tarda, organitzat per el Club Patí Malgrat de Mar. I a part també el sopar popular al Parc Francesc Macià, que es farà a partir de les 8 del vespre. Per cert, que demà passat també hi haurà el pregó, serà a partir de les 10 del vespre al Parc Francesc Macià a càrrec del GEM, el grup excursionista malgratenc. A continuació, el grup de teatre Germanó oferirà el musical Broadway Sant Roc.
0: No t'ho perdis.
1: Girem plana, anem ara fins a Pineda per parlar de les propostes del Estiueja't. Demà passat divendres, la proposta musical passa per escoltar a Los Mejores, el millor pop espanyol, a l'espai de Calvedat de Poblenou. La proposta començarà a les 10 del vespre. I entre les propostes de l'Estiueja't també caldrà destacar l'actuació de del Dixieland Quartet i Gustavo Jiménez. Són les propostes musicals per aquest cap de setmana. La Dixieland Quartet actuarà a les 8 del vespre a la plaça Sant Pere Pescador aquest pròxim dissabte i diumenge, també a les 8 del vespre, però a la plaça Mar, hi actuarà el pinedenc Gustavo Jiménez. Passem un momentet per Calella per destacar la Nit Blanca de l'Atzoc, que es farà aquest pròxim dissabte 8 d'agost a partir de 8:45 del vespre al passeig de Manuel Puigverd, igual que nous concerts dins el NEC. Demà passat hi actuarà Andrea Motis i el dissabte al vespreig amb La Social per majors de 30 anys. Dues propostes al Far de Calella.
0: No t'ho perdis.
1: De Tordera destacarem el taller de gravat amb materials alternatius sobre la imatge de la Mare de Déu de Roca Rossa. Serà una proposta que es farà dissabte a les 11 del matí a l'Arxiu Històric a l'Espai Prudenci Bertrana i necessita d'una inscripció prèvia, tot i que l'activitat és gratuïta. I si ens centrem en les propostes al municipi de Blanes, apuntarem una nova edició demà del dijous de Música en Viu de l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar. A partir de 8:45 del vespre hi actuarà Marc Anglarill. De fet, també demà passat hi ha una nova edició del dijous de Lletres i Mots, la tertúlia literària per adults, comentant el llibre Teodoros de Micea Cardarrescu, a les 7 de la tarda a la Biblioteca Roberto Bolaño. I acabarem apuntant a l'agenda la Festa Cubana de l'Associació Àmia. Propostes divendres, dissabte i diumenge a la plaça dels Països Catalans a partir de les 6 de la tarda.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment.

0: La guerra express.
1: Posa atenció! Aquesta és la pregunta i el premi.
2: Què tal, com esteu? Avui, per problemes tècnics, no us podem oferir el de gorra habitual, el de cada matí. Això sí, no renunciem a que pugueu tenir el vostre premi. Per tant, jugarem com si fos un de gorra express. Us faré la pregunta, us diré quin és el premi i sabrem al final del programa qui s'emporta la proposta d'avui sense fer trucada en directe. Això sí, com dèiem, per problemes tècnics a l'emissora. Atenció, que avui pots aconseguir 10 entrades per anar a la piscina municipal. Una molt bona proposta per sufocar aquests calors del mes d'agost. Una proposta que porta la seva pregunta. Avui fent referència a un municipi de ben a prop que ben aviat celebra el seu pregó de festa major. Precisament volem anar cap aquí. M'has de dir quin municipi celebra el seu pregó de festa major el pròxim divendres. És a dir, demà passat. De fet, és un municipi que tenim ben a prop de la nostra comarca del Maresme. Quin municipi celebra el seu pregó de festa major aquest divendres? Quin municipi maresmenc? Dóna'ns la resposta aquest matí jugant com si fos un de gorra express i al final del programa sabrem el nom del guanyador o guanyadora.
3: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Enamorat.

0: 24 hores amb tu.
1: Simplement la millor música.
0: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.

0: La CEP i la FIC s'uneixen per portar la fotografia als aparadors de Palafolls pel Dia Mundial de la Fotografia. L'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls i l'Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes han sumat esforços en una iniciativa conjunta per portar la cultura directament als carrers del nostre poble. Del 10 al 30 d'agost, els aparadors dels comerços associats es transformaran en petites galeries fotogràfiques per commemorar el Dia Mundial de la Fotografia, que se celebra el 19 d'agost. El president de la FIC, Joan Membrives, ha explicat que la proposta busca dinamitzar la vida social del poble, coincidint amb aquest Dia Mundial.
1: A la FIC, d'alguna manera, volíem celebrar el Dia Mundial de la Fotografia, que serà el proper 19 d'agost. I una de les propostes va ser una exposició als aparadors. Vam contactar amb en Joan, president de la CEP, i li van traslladar la proposta. La resposta va ser més que bona. Ells van proposar, a més, fer un sorteig de 3 xecs de 100 euros, un al·licient per visitar les exposicions. Les dues entitats compartim l'objectiu de dinamitzar la vida cultural i social de Palafolls i van veure en aquesta proposta una oportunitat per donar visibilitat tant al talent fotogràfic com al teixit comercial del poble.
0: Segons Membrives, aquesta col·laboració permet donar visibilitat tant al talent fotogràfic com al teixit comercial del poble. Com a reclam per incentivar les visites a aquesta exposició, la CEP ha organitzat un sorteig de 3 xecs de compra de 100 euros cadascun per gastar en els negocis locals. Per participar-hi, els interessats han de visitar els comerços de la CEP i descobrir les fotografies exposades. En elles hauran de localitzar les 5 imatges que amaguen el logotip de l'Associació de Comerciants i un cop les trobin hauran de compartir-les a Instagram seguint les indicacions del concurs.
1: Per participar al sorteig és molt senzill. Només cal visitar els comerços que formen part de l'exposició i localitzar les 5 fotografies que amaguen el logotip de la CEP. Un cop trobades, s'han de fotografiar i compartir-les a Instagram seguint les indicacions del concurs. Entre totes les persones que compleixin els requisits, se sortejaran 3 xecs de 100 euros per comprar als establiments associats a la CEP.
0: Les bases detallades d'aquest sorteig es poden consultar ja escanejant el codi QR que apareix als cartells informatius de la campanya o a través del web de la FIC.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció! Aquesta és la pregunta i el premi.
1: Què tal, com esteu? Avui, per problemes tècnics, no us podem oferir el de gorra habitual, el de cada matí. Això sí, no renunciem a que pugueu tenir el vostre premi. Per tant, jugarem com si fos un de gorra express. Us faré la pregunta, us diré quin és el premi i sabrem al final del programa qui s'emporta la proposta d'avui sense fer trucada en directe. Això sí, com dèiem, per problemes tècnics a l'emissora. Atenció, que avui pots aconseguir 10 entrades per anar a la piscina municipal. Una molt bona proposta per sufocar aquests calors del mes d'agost. Una proposta que porta la seva pregunta. Avui fent referència a un municipi de ben a prop que ben aviat celebra el seu pregó de festa major. Precisament volem anar cap aquí. M'has de dir quin municipi celebra el seu pregó de festa major el pròxim divendres. És a dir, demà passat. De fet, és un municipi que tenim ben a prop de la nostra comarca del Maresme. Quin municipi celebra el seu pregó de festa major aquest divendres? Quin municipi maresmenc? Dóna'ns la resposta aquest matí jugant com si fos un de gorra express i al final del programa sabrem el nom del guanyador o guanyadora.
0: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Enamorar.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
0: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció! Aquesta és la pregunta i el premi.
1: Què tal, com esteu? Avui, per problemes tècnics, no us podem oferir el de gorra habitual, el de cada matí. Això sí, no renunciem a que pugueu tenir el vostre premi. Per tant, jugarem com si fos un de gorra express. Us faré la pregunta, us diré quin és el premi i sabrem al final del programa qui s'emporta la proposta d'avui sense fer trucada en directe. Això sí, com dèiem, per problemes tècnics a l'emissora. Atenció, que avui pots aconseguir 10 entrades per anar a la piscina municipal. Una molt bona proposta per sufocar aquests calors del mes d'agost. Una proposta que porta la seva pregunta. Avui fent referència a un municipi de ben a prop que ben aviat celebra el seu pregó de festa major. Precisament, volem anar cap aquí. M'has de dir quin municipi celebra el seu pregó de festa major el pròxim divendres. És a dir, demà passat. De fet, és un municipi que tenim ben a prop de la nostra comarca del Maresme. Quin municipi celebra el seu pregó de festa major aquest divendres? Quin municipi maresmenc? Dóna'ns la resposta aquest matí, jugant com si fos un de gorra express, i al final del programa sabrem el nom del guanyador o guanyadora.
0: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De gorra express.
3: Set FM, Radio Palafolls.

0: What?
1: I en aquest dia accidentat del Degorra matí ens queda dir qui guanya les entrades a la piscina que hem sortejat durant tot aquest matí d'aquesta manera especial, ja que la tècnica no ens ha funcionat. Per tant, avui sense contrasenya, sense trucada en directe, però sí amb el nom d'una guanyadora. Ara t'explico com ha anat la situació. Abans, doncs, resolem el dubte. Us preguntàvem quin era el municipi maresmenc que teníem ben a prop, que aquest divendres celebra, doncs, el seu pregó de festa major, per tant, l'inici de festes, tot i que ja hi ha alguna activitat prèvia abans. Parlem del municipi de Malgrat de Mar. I entre tots els que heu participat, en aquest cas, com dèiem, una guanyadora s'emporta les entrades a la piscina, la Begoña López. Moltes felicitats, Begoña. Pots passar per la ràdio a buscar el teu premi. Nosaltres ens retrobem aquesta tarda a partir de les 4 amb una nova sessió del Degorra Express. Salut!
2: Degorra Express!
3: Sense
4: FM.
3: Sense

0: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
1: S'aprova definitivament el projecte de la nova rotonda i la millora del pont de la Riera de Reixac al polígon d'en Puigverd, amb un pressupost total de 950.000 euros. Les obres, que compten amb una subvenció de 720.000 euros de la Diputació, serviran per reorganitzar el trànsit en un punt de baixa visibilitat i inclouran un nou creuament per carril bici. L'actuació també preveu eixamplar la llera de la Riera per augmentar el drenatge i reduir el risc d'inundacions en cas de pluges intenses. Un cop s'adjudiqui el contracte, els treballs tindran una durada de 6 mesos i s'executaran en 3 fases per minimitzar les afectacions viàries. El projecte finalitzarà amb la revegetació de les ribes amb espècies autòctones per consolidar els talussos i integrar l'obra a l'entorn. Bona tarda, avui és dimecres 5 d'agost del 2026. Comencem l'informatiu.

I ho fem, com sempre, avançant en titulars quines han estat les notícies més destacades de la jornada d'avui. L'atur puja lleugerament aquest juliol fins a les 377 persones a Palafolls, fet que suposa un increment de 13 aturats respecte al mes anterior. Malgrat aquest repunt mensual, la xifra es manté en valors positius en l'àmbit anual i és que hi ha menys persones sense feina que el juliol de 2025. Aquesta tendència a l'alça s'ha repetit a municipis veïns com Malgrat i Tordera, mentre que Santa Susana ha mantingut una estabilitat absoluta. Parlarem també de cultura i comerços, perquè la CEP i la FIC s'han unit per portar l'exposició fotogràfica als aparadors de Palafolls del 10 al 30 d'agost per commemorar el Dia Mundial de la Fotografia. La iniciativa ha buscat dinamitzar la vida social i donar visibilitat al talent artístic local i també al teixit comercial del nostre poble, mitjançant petites galeries urbanes. Com a reclam, s'ha organitzat un sorteig de 3 xecs de compra de 100 euros cadascun per gastar en els negocis que formen part de l'Associació de Comerciants. Per participar-hi, els visitants hauran de localitzar 5 imatges que amaguen el logotip de la CEP i compartir-les a Instagram. Les bases del concurs es poden consultar mitjançant un codi QR que està situat als cartells informatius de la campanya. I malgrat demà, enceta demà la Festa Major de Sant Roc amb 10 dies farcits d'activitats tradicionals i propostes musicals per tothom. A tret de sortida oficial tindrà lloc divendres amb el pregó del grup excursionista malgratenc per celebrar el seu 50è aniversari al Parc Francesc Macià. El programa inclou cites clàssiques com la trobada de gegants i el correfoc, a més de les nits de barraques amb grups com Triquell o Balcan Bomba. Com a novetats, enguany també s'estrena el taller Rodoreda, Flors i Festa i es mantenen actes populars com la Festa Holi a la platja. La festa inclourà acabarà el 16 d'agost amb un ofici solemne i amb també el tradicional castell de focs artificials. I pel que fa al temps, aquest dimecres no hi haurà canvis, per la qual cosa tornarem a tenir una jornada completament estable i assolellada tot el Maresme. No s'esperen precipitacions, els vents seran fluixos, força 2 a 3. De component sud al matí girant cap a sud-oest a partir del migdia. El mar estarà en estat de marejol amb mar de fons. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis i aniran dels 22 als 25 graus, mentre que les màximes baixaran lleugerament i aniran dels 30 als 34. A Palafolls el dia serà assolellat, les temperatures baixen fins als 33 graus i les mínimes es mantenen en els 22. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui i tal com ja hem avançat en titulars, ho fem parlant del polígon d'en Puigverd. I és que s'ha aprovat ja definitivament el projecte de la nova rotonda i la millora del pont de la Riera de Reixac al polígon. El projecte de reordenació de la vialitat a l'entorn del pont de la Riera de Reixac ha rebut ja l'aprovació definitiva. Després que la Junta de Govern local aprovés inicialment aquest projecte a principis d'any i passat ja el període d'exposició pública sense que s'hagin presentat al·legacions, el tràmit administratiu ha finalitzat oficialment, permetent encara així la fase d'adjudicació de les obres. L'actuació compta amb un pressupost d'execució de 950.000 euros. Per finançar el projecte, l'Ajuntament disposa d'una subvenció de 720.000 euros de la Diputació.

0: concessió atorgada a través del programa sectorial de millora de polígons industrials. L'obra central consistirà en la construcció d'una nova rotonda urbana de petit diàmetre per reorganitzar el trànsit en un punt on actualment s'obliga els vehicles a fer un gir de gairebé 90 graus amb poca visibilitat. A més, s'inclourà un nou creuament pel carril bici degudament senyalitzat. Més enllà de la mobilitat, el projecte té en compte també la seguretat a la zona del polígon, i és que es farà una ampliació del pas de la Riera, on es substituirà l'actual calaix de formigó per una estructura molt més àmplia de 8 per 2 metres i 40,5 metres de llargada. A la vegada, aquesta ampliació permetrà eixamplar també la llera i augmentar significativament el drenatge, reduint el risc de desbordaments en cas de pluges intenses. Un cop s'adjudiqui el contracte, el termini previst per l'execució dels treballs és de 6 mesos. Per minimitzar l'afectació al trànsit de la zona industrial, les obres s'han planificat en 3 fases. La fase 1 inclou els treballs externs de la calçada al costat oest. La fase 2 serà el desviament del trànsit per la zona nova per actuar al costat est. I la fase 3 serà l'asfaltat definitiu, senyalització i instal·lació de mobiliari urbà. El projecte també preveu la revegetació de les ribes de la Riera amb espècies autòctones per consolidar els talussos i integrar l'obra en l'entorn natural. I parlem ara d'altres qüestions, concretament de l'atur, que ha pujat lleugerament aquest juliol a Palafolls i se situa ara mateix a les 377 persones. Segons les últimes dades publicades per l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat, Palafolls ha tancat el mes de juliol amb un total de 377 persones sense feina. La xifra representa un increment de 13 persones respecte al mes de juny, quan hi havia 364 aturats, i deixa la taxa d'atur registrada al municipi en un 6,85%. Tot i aquest repunt mensual, coincidint amb ple període estival, la xifra de 377 persones es manté en valors positius si es mira en perspectiva anual. Cal recordar que el juny de l'any passat el nostre poble comptabilitzava 383 persones sense feina, i al maig d'aquell mateix any la xifra s'enfilava fins les 393. Per tant, malgrat el creixement d'aquest juliol, el mercat laboral local segueix mostrant millors registres que l'exercici anterior. L'informe de l'Observatori també detalla que la tendència a l'alça no ha estat exclusiva a Palafolls, sinó que s'ha repetit a la majoria de municipis veïns durant aquest mes. Malgrat de Mar registra 767 persones aturades. Això suposa un increment de 16 respecte a les 751 del mes de juny. A Tordera la xifra se situa en 900 persones sense feina, 7 més que el mes anterior, quan n'hi havia 893. I Santa Susana es manté com l'excepció i experimenta una estabilitat absoluta amb 130 aturats, la mateixa xifra que es va registrar en tancar el juny. Aquestes dades contrasten, però, amb les del mes passat, quan Palafolls va assolir la seva millor dada d'atur dels darrers 8 anys en un mes de juny. I parlem ara de cultura, perquè la CEP i la FIC s'han unit per portar la fotografia als aparadors de Palafolls pel Dia Mundial de la Fotografia. L'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls, és a dir, la CEP, i l'Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, la FIC, han sumat esforços en una iniciativa conjunta per portar la cultura directament als carrers del nostre poble. Del 10 al 30 d'agost, els aparadors dels comerços associats es transformaran en petites galeries fotogràfiques per commemorar el Dia Mundial de la Fotografia, que es farà el pròxim 19 d'agost. El president de la FIC, Joan Membrives, explica que la proposta busca dinamitzar la vida social del poble, coincidint amb el Dia Mundial de la Fotografia.
1: A la FIC, d'alguna manera, volíem celebrar el Dia Mundial de la Fotografia, que serà el proper 19 d'agost. I una de les propostes va ser una exposició als aparadors. Vam contactar amb en Joan, president de la CEP, i li van traslladar la proposta. La resposta va ser més que bona. Ells van proposar, a més, fer un sorteig de 3 xecs de 100 euros, un al·licient per visitar les exposicions. Les dues entitats compartim l'objectiu de dinamitzar la vida cultural i social de Palafolls i vam veure en aquesta proposta una oportunitat per donar visibilitat tant al talent fotogràfic com al teixit comercial del poble.
0: Segons Membrives, aquesta col·laboració permet donar visibilitat tant al talent fotogràfic com al teixit comercial del poble. Com a reclam per incentivar les visites, la CEP ha organitzat un sorteig de 3 xecs de compra de 100 euros cadascun per gastar en els negocis locals. Per participar-hi, els interessats han de visitar els comerços de la CEP i descobrir les fotografies exposades. En elles hauran de localitzar les 5 imatges que amaguen el logotip de l'associació. I un cop les trobin, hauran de compartir les fotos a Instagram seguint les indicacions d'aquest concurs.
1: Per participar al sorteig és molt senzill. Només cal visitar els comerços que formen part de l'exposició i localitzar les 5 fotografies que amaguen el logotip de la CEP. Un cop trobades, s'han de fotografiar i compartir-les a Instagram seguint les indicacions del concurs. Entre totes les persones que compleixin els requisits, se sortejaran 3 xecs de 100 euros per comprar als establiments associats a la CEP.
0: Les bases detallades del sorteig es poden consultar escanejant el codi QR que apareix als cartells informatius de la campanya o a través del web de la FIC. I obrim ara plana comarcal per anar cap a Malgrat de Mar, que comença demà la Festa Major de Sant Roc amb 10 dies de festa i tradició. Malgrat ho té tot a punt per començar aquest dijous 6 d'agost la seva Festa Major de Sant Roc. La celebració s'allargarà fins al diumenge dia 16 amb un ampli ventall d'activitats que combinen els actes més tradicionals amb propostes per tots els públics. Tot i que els primers actes ja arrenquen demà, el tret de sortida oficial tindrà lloc divendres 7 d'agost amb el pregó a càrrec del grup excursionista Malgratenc. L'entitat, que enguany celebra el seu 50è aniversari, s'encarregarà de dirigir-se als malgratencs des del Parc Francesc Macià a partir de les 10 de la nit. L'acte es completarà amb el musical Broadway Sant Roc a càrrec del grup de teatre Germanó i un sopar popular previ a partir de les 8. El dissabte 8 i el diumenge 9 concentraran algunes de les cites més tradicionals. Dissabte serà el torn de la 71a trobada de gegants, la nit de la sardana i el correfoc de la colla Ratpenats Infernals. Diumenge l'activitat es traslladarà a la platja amb les matinades, la xocolatada, el concurs de cucous i la festa Holi, tancant la jornada amb una cantada d'havaneres. La programació s'estendrà durant tota la setmana amb novetats com el taller Rodoreda, Flors i Festa, o propostes consolidades com el Barraquits el dimecres dia 12. Les nits de barraques seran el divendres dia 14 i el dissabte dia 15, amb les actuacions de grups com Triquell, Balcan Bomba o La Tropical. La Festa Major de Sant Roc posarà el punt final diumenge 16 d'agost amb l'ofici solemne presidit pel bisbat de Girona, el ball amb l'orquestra Montgrins i el tradicional castell de focs artificials. A banda d'aquests, el consistori ha preparat altres activitats que podeu trobar ja al cartell publicat al web de l'Ajuntament de Malgrat.

És moment ara d'obrir la nostra hemeroteca i conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, Blanes reclamava la reobertura de les urgències nocturnes als ambulatoris. Abans de l'inici de l'últim ple municipal, l'alcalde va fer una declaració institucional on es recolzava per part de tots els grups polítics la petició formulada pels veïns de Masenlaire. Concretament, l'associació de veïns reclamava que l'ambulatori situat en aquest barri oferís de nou el servei d'urgències a la nit. I és que des de l'any 2011 Blanes no comptava amb servei d'urgències nocturnes a cap dels dos ambulatoris, el de Masenlaire i el dels Pins. Des de feia més de 10 anys, llavors els blanencs i la població dels municipis del voltant només podien anar a l'hospital comarcal. El 2021 hi havia preocupació per l'estat de les parcel·les de bancs i fons voltors. Els propietaris estan obligats a mantenir les parcel·les netes de residus, però també desbrossades, sobretot aquelles situades en urbanitzacions i zones properes a boscos. És una mesura destinada a prevenir incendis forestals. El problema en el que es trobaven molts ajuntaments, entre ells el nostre, és amb les parcel·les que són propietat d'entitats bancàries o de fons voltors i que es desentenen completament de les seves obligacions. Els consistoris, que havien de fer complir la norma, tenien i tenen diferents instruments per intentar que els propietaris facin la feina, com ara l'execució subsidiària, a través de la qual el propi consistori, qui encarrega i paga la neteja de les parcel·les, després gira la despesa a la propietat. Aquesta és la solució més habitual, però no sempre s'aconsegueix que l'altra part acabi retornant els diners a la corporació. En el cas de Palafolls, aquesta factura costa molt de recuperar perquè les entitats bancàries es desentenen. I finalment, el 2016, Palafolls registrava la millor dada d'atur des de la tardor de 2008. El nombre d'aturats del nostre municipi s'havia reduït en 20 persones en aquell últim mes. Hi havia 574, el que representava aproximadament un 14% de la població activa del nostre municipi. Aquesta era la millor dada que des que havia començat la crisi. Des de llavors s'havia arribat a un màxim de 922 persones, nombre que s'havia repetit durant dos mesos a l'hivern de 2012. Aquell juliol, a Palafolls s'havia reduït en 29 el número de persones aturades respecte al mateix mes de l'any anterior i la tendència continuava a la baixa, com també va passar en aquells últims quatre mesos.

0: És moment ara de connectar amb el nostre company, en Quim Serra, qui, com sempre, té tots els detalls de la previsió meteorològica del temps. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Continuem avui amb una jornada marcada per la calor intensa. De fet, avui les temperatures pujaran i aquest migdia les màximes aquí al Maresme arribaran a valors de 34-35 graus cap a l'interior de la comarca i cap als 32-33 a prop de la costa. Per tant, tornem a tenir calor, una calor ben intensa al llarg de tot el dia d'avui. Han pujat també les temperatures nocturnes aquí a la comarca, mentre que de cara a demà esperem un canvi de temps que es traduirà en tempestes a la tarda i amb un descens de temperatures de cara ja a divendres. De moment demà baixarien una mica, però divendres aquest descens serà molt més evident. D'entrada avui, dia tranquil, assolellat, amb alguns núvols sempre poc importants, els vents que bufaran dos fluixos, com un molt lleugerament moderats aquesta tarda de Garbí del sud-oest, i la situació marítima que continuarà dominada pel marejol a tota la costa de la comarca. Com dèiem, de cara a demà, el vent de cara a la tarda aniria girant cap a component est, arribaran nuvolades amb xàfecs, tempestes de distribució irregular, però localment d'intensitat forta, per tant, precaució demà a la tarda, i també durant la nit de demà, demà passat i matinada de divendres en alguns punts de la franja costanera, on encara podria quedar algun aiguat puntual. Pel que fa al divendres, el temps aniria millorant, però com ja hem dit, en temperatura que demà baixaran una mica i que divendres baixaran de forma més clara. Ara mateix sembla que tindrem un cap de setmana tranquil, amb domini del sol i temperatures que tornarien a tirar cap amunt.

0: I el que fem ara és repassar en titulars quines han estat les notícies més destacades de la jornada d'avui per acabar l'informatiu. Entre altres, hem parlat d'obres d'urbanisme, perquè s'ha aprovat definitivament el projecte de la nova rotonda i la millora del pont de la Riera de Reixac al polígon d'en Puigverd, amb un pressupost total de 950.000 euros. Les obres, que compten amb una subvenció de 720.000 euros de la Diputació, serviran per reorganitzar el trànsit en un punt de baixa visibilitat i inclouran un nou creuament per carril bici. L'actuació també preveu eixamplar la Riera de la Llera, per augmentar el drenatge i reduir el risc d'inundacions en cas de pluges intenses. Un cop s'adjudiqui el contracte, els treballs tindran una durada de 6 mesos i s'executaran en 3 fases per minimitzar les afectacions viàries. I hem parlat d'economia també, perquè l'atur ha pujat lleugerament a Palafolls aquest juliol fins a les 377 persones, fet que suposa un increment de 13 aturats respecte al mes anterior. Malgrat aquest repunt mensual, la xifra es manté en valors positius en l'àmbit anual, perquè hi ha menys persones sense feina que el juliol de 2025. Aquesta tendència a l'alça s'ha repetit en municipis veïns com Malgrat i Tordera, mentre que Santa Susana ha mantingut una estabilitat absoluta. L'informe de l'Observatori situa la taxa d'atur registrada al municipi, en el nostre, en el 6,85%. Hem parlat també de cultura, perquè la CEP i la FIC s'han unit per portar l'exposició fotogràfica als aparadors de Palafolls del 10 al 30 d'agost per commemorar el Dia Mundial de la Fotografia. La iniciativa ha buscat dinamitzar la vida social i donar visibilitat al talent artístic local i al teixit comercial del nostre poble, mitjançant petites galeries urbanes. Com a reclam, s'ha organitzat un sorteig de 3 xecs de compra de 100 euros cadascun per gastar en els negocis que formen part de l'Associació de Comerciants. Per participar-hi, els visitants hauran de localitzar 5 imatges que amaguen el logotip de la FEP i compartir-les a Instagram. Les bases del concurs es poden consultar mitjançant un codi QR que han situat els cartells informatius de la campanya. I malgrat de mar, comença demà la Festa Major de Sant Roc amb 10 dies farcits d'activitats tradicionals i propostes musicals per tothom. A tret de sortida oficial tindrà lloc prop divendres amb el pregó del grup excursionista Malgratenc per celebrar el seu 50è aniversari al Parc Francesc Macià. El programa inclou cites clàssiques com la trobada de gegants i el correfoc, a més de les nits de barraques amb grups com Triquell o Balcan Bomba. Com a novetats, enguany s'estrena el taller Rodoreda Flors i Festa i es mantenen actes populars com la Guerra de Colors a la platja. La festa clourà el 16 d'agost amb un ofici solemne i el tradicional castell de focs artificials. Fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres 5 d'agost del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes aquestes notícies les teniu disponibles al nostre web a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i també al canal de difusió de WhatsApp. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
3: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
4: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
5: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
2: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
4: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
2: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intercanviar el vehicle.
6: Avançar les eleccions no són bones notícies.
7: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
8: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: 4 aturats i deixa la taxa d'atur registrat al municipi en un 6,85%. Tot i aquest repunt mensual coincidint amb ple període estival, les xifres mantén valors positius si es mira en perspectiva anual. Malgrat el creixement d'aquest juliol, el mercat laboral segueix mostrant millors registres que en últims anys. L'informe de l'Observatori també detalla que la tendència a l'alça no ha estat exclusiva de Palafolls, sinó que s'ha repetit a la majoria de municipis veïns durant aquest juliol. Malgrat de Mar registra 767 persones aturades. Això suposa un increment de 16 respecte a les 751 del mes de juny. A Tordera, la xifra se situa en 900 sense feina, 7 més que el mes anterior. I Santa Susana es manté com l'excepció i experimenta una estabilitat absoluta amb 130 aturats. La mateixa xifra que es va registrar en tancar el mes de juny. Aquestes dades contrasten amb les del mes passat, quan Palafolls va assolir la seva millor edat d'atur en els darrers 18 anys, amb una baixada de les persones sense feina. I malgrat demà, l'enceta demà la Festa Major de Sant Roc amb 10 dies de festa i tradició. Malgrat ho té tot a punt per iniciar aquest dijous 6 d'agost la seva Festa Major de Sant Roc. La celebració s'allargarà fins al diumenge 16 d'agost amb un ampli ventall d'activitats que combinen els actes més tradicionals amb propostes per tots els públics. Tot i que els primers actes ja arrenquen demà, el tret de sortida oficial tindrà lloc divendres 7 d'agost amb el pregó a càrrec del grup excursionista malgratenc. L'entitat enguany celebra el seu 5è aniversari i serà l'encarregada de dirigir-se a tota la ciutadania des del Parc Francesc Macià a partir de les 10 de la nit. L'acte es completarà amb el musical Broadway Sant Roc a càrrec del grup de teatre Germanó i un sopar popular previ a partir de les 8 del vespre. El dissabte 8 i el diumenge 9 es concentraran algunes de les cites més tradicionals. Dissabte serà el torn de la 71a trobada de gegants, la nit de la sardana i el correfoc de la colla Ratpenats Infernals. Diumenge l'activitat es traslladarà a la platja amb les matinades, la xocolatada, el concurs de cucous i la guerra de colors tancant la jornada amb una cantada de veneres. La programació s'estendrà durant tota la setmana vinent amb novetats com el taller Rodoreda, Flors i Festa o propostes consolidades com el Barraquits el pròxim dimecres 12. Les nits de barraca seran divendres 14 i el dissabte 15 amb les actuacions de grups com Triquell, Balcan Bomba o La Tropical. La Festa Major de Sant Roc posarà el punt final diumenge 16 d'agost amb l'ofici solemne, presidit pel bisbe de Girona, el ball amb l'orquestra Montgrins i el tradicional castells de focs artificials a càrrec de la pirotècnia igual. A banda d'aquests, el consistori ha preparat altres activitats que podeu trobar ja al cartell publicat al web de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
1: S'aprova definitivament el projecte de la nova rotonda i la millora del pont de la Riera de Reixac al polígon d'en Puigverd, amb un pressupost total de 950.000 euros. Les obres, que compten amb una subvenció de 720.000 euros de la Diputació, serviran per reorganitzar el trànsit en un punt de baixa visibilitat i inclouran un nou creuament per carril bici. L'actuació també preveu eixamplar

I ho fem, com sempre, avançant en titulars quines han estat les notícies més destacades de la jornada d'avui. L'atur puja lleugerament aquest juliol fins a les 377 persones a Palafolls, fet que suposa un increment de 13 aturats respecte al mes anterior. Malgrat aquest repunt mensual, la xifra es manté en valors positius en l'àmbit anual i és que hi ha menys persones sense feina que el juliol de 2025. Aquesta tendència a l'alça s'ha repetit a municipis veïns com Malgrat i Tordera, mentre que Santa Susana ha mantingut una estabilitat absoluta. Parlarem també de cultura i comerços, perquè la CEP i la FIC s'han unit per portar l'exposició fotogràfica als aparadors de Palafolls del 10 al 30 d'agost per commemorar el Dia Mundial de la Fotografia. La iniciativa ha buscat dinamitzar la vida social i donar visibilitat al talent artístic local i també al teixit comercial del nostre poble, mitjançant petites galeries urbanes. Com a reclam, s'ha organitzat un sorteig de 3 xecs de compra de 100 euros cadascun per gastar en els negocis que formen part de l'Associació de Comerciants. Per participar-hi, els visitants hauran de localitzar 5 imatges que amaguen el logotip de la CEP i compartir-les a Instagram. Les bases del concurs es poden consultar mitjançant un codi QR que està situat als cartells informatius de la campanya. I malgrat demà, enceta demà la Festa Major de Sant Roc amb 10 dies farcits d'activitats tradicionals i propostes musicals per tothom. El tret de sortida oficial tindrà lloc divendres amb el pregó del grup excursionista malgratenc per celebrar el seu 50è aniversari al Parc Francesc Macià. El programa inclou cites clàssiques com la trobada de gegants i el correfoc, a més de les nits de barraques amb grups com Triquell o Balcan Bomba. Com a novetats, enguany també s'estrena el taller Rodoreda, Flors i Festa i es mantenen actes populars com la Festa Holi a la platja. La festa inclourà acabarà el 16 d'agost amb un ofici solemne i amb també el tradicional castell de focs artificials. I pel que fa al temps, aquest dimecres no hi haurà canvis, per la qual cosa tornarem a tenir una jornada completament estable i assolellada tot el Maresme. No s'esperen precipitacions, els vents seran fluixos, força 2 a 3. De component sud al matí girant cap a sud-oest a partir del migdia. El mar estarà en estat de marejol amb mar de fons. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis i aniran dels 22 als 25 graus, mentre que les màximes baixaran lleugerament i aniran dels 30 als 34. A Palafolls el dia serà assolellat, les temperatures baixen fins als 33 graus i les mínimes es mantenen en els 22. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui i tal com ja hem avançat en titulars, ho fem parlant del polígon d'en Puigverd. I és que s'ha aprovat ja definitivament el projecte de la nova rotonda i la millora del pont de la Riera de Reixac al polígon. El projecte de reordenació de la vialitat a l'entorn del pont de la Riera de Reixac ha rebut ja l'aprovació definitiva. Després que la Junta de Govern local aprovés inicialment aquest projecte a principis d'any i passat ja el període d'exposició pública sense que s'hagin presentat al·legacions, el tràmit administratiu ha finalitzat oficialment, permetent encara així la fase d'adjudicació de les obres. L'actuació compta amb un pressupost d'execució de 950.000 euros. Per finançar el projecte, l'Ajuntament disposa d'una subvenció de 720.000 euros de la Diputació, atorgada a través del Programa Sectorial de Millora de Polígons Industrials. L'obra central consistirà en la construcció d'una nova rotonda urbana de petit diàmetre per reorganitzar el trànsit en un punt on actualment s'obliga els vehicles a fer un gir de gairebé 90 graus amb poca visibilitat. A més, s'inclourà un nou creuament pel carril bici degudament senyalitzat. Més enllà de la mobilitat, el projecte té en compte també la seguretat a la zona del polígon i és que es farà una ampliació del pas de la Riera on es substituirà l'actual calaix de formigó per una estructura molt més àmplia de 8x2 metres i 40,5 metres de llargada. A la vegada, aquesta ampliació permetrà eixamplar també la llera i augmentar significativament el drenatge, reduint el risc de desbordaments en cas de pluges intenses. Un cop s'adjudiqui el contracte, el termini previst per l'execució dels treballs és de 6 mesos. Per minimitzar l'afectació al trànsit de la zona industrial, les obres s'han planificat en 3 fases. La fase 1 inclou els treballs externs de la calçada al costat oest. La fase 2 serà el desviament del trànsit per la zona nova per actuar al costat est. I la fase 3 serà l'asfaltat definitiu, senyalització i instal·lació de mobiliari urbà. El projecte també preveu la revegetació de les ribes de la Riera amb espècies autòctones

0: eines per consolidar els talussos i integrar l'obra en l'entorn natural. I parlem ara d'altres qüestions, concretament de l'atur, que ha pujat lleugerament aquest juliol a Palafolls i se situa ara mateix a les 377 persones. Segons les últimes dades publicades per l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat, Palafolls ha tancat el mes de juliol amb un total de 377 persones sense feina. La xifra representa un increment de 13 persones respecte al mes de juny, quan hi havia 364 aturats i deixa la taxa d'atur registrada al municipi en un 6,85%. Tot i aquest repunt mensual coincidint amb ple període estival, la xifra de 377 persones es manté en valors positius si es mira en perspectiva anual. Cal recordar que el juny de l'any passat el nostre poble comptabilitzava 383 persones sense feina i al maig d'aquell mateix any la xifra s'enfilava fins les 393. Per tant, malgrat el creixement d'aquest juliol, el mercat laboral local segueix mostrant millors registres que l'exercici anterior. L'informe de l'Observatori també detalla que la tendència a l'alça no ha estat exclusiva a Palafolls, sinó que s'ha repetit a la majoria de municipis veïns durant aquest mes. Malgrat de Mar registra 767 persones aturades. Això suposa un increment de 16 respecte a les 751 del mes de juny. A Tordera la xifra se situa en 900 persones sense feina, 7 més que el mes anterior, quan n'hi havia 893. I Santa Susana es manté com l'excepció i experimenta una estabilitat absoluta amb 130 aturats, la mateixa xifra que es va registrar en tancar el juny. Aquestes dades contrasten, però, amb les del mes passat, quan Palafolls va assolir la seva millor dada d'atur dels darrers 8 anys en un mes de juny. I parlem ara de cultura, perquè la CEP i la FIC s'han unit per portar la fotografia als aparadors de Palafolls pel Dia Mundial de la Fotografia. L'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls, és a dir, la CEP i l'Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, la FIC, han sumat esforços en una iniciativa conjunta per portar la cultura directament als carrers del nostre poble. Del 10 al 30 d'agost, els aparadors dels comerços associats es transformaran en petites galeries fotogràfiques per commemorar el Dia Mundial de la Fotografia, que es farà el pròxim 19 d'agost. El president de la FIC, Joan Membrives, explica que la proposta busca dinamitzar la vida social del poble, coincidint amb el Dia Mundial de la Fotografia.
1: A la FIC, d'alguna manera, volíem celebrar el Dia Mundial de la Fotografia, que serà el proper 19 d'agost. I una de les propostes va ser una exposició als aparadors. Vam contactar amb en Joan, president de la CEP, i li van traslladar la proposta. La resposta va ser més que bona. Ells van proposar, a més, fer un sorteig de 3 xecs de 100 euros, un al·licient per visitar les exposicions. Les dues entitats compartim l'objectiu de dinamitzar la vida cultural i social de Palafolls i vam veure en aquesta proposta una oportunitat per donar visibilitat tant al talent fotogràfic com al teixit comercial del poble.
0: Segons Membrives, aquesta col·laboració permet donar visibilitat tant al talent fotogràfic com al teixit comercial del poble. Com a reclam per incentivar les visites, la CEP ha organitzat un sorteig de 3 xecs de compres de 100 euros cadascun per gastar en els negocis locals. Per participar-hi, els interessats han de visitar els comerços de la CEP i descobrir les fotografies exposades. En elles hauran de localitzar les 5 imatges que amaguen el logotip de l'associació i un cop les trobin hauran de compartir les fotos a Instagram seguint les indicacions d'aquest concurs.
1: Per participar al sorteig és molt senzill. Només cal visitar els comerços que formen part de l'exposició i localitzar les 5 fotografies que amaguen el logotip de la CEP. Un cop trobades, s'han de fotografiar i compartir-les a Instagram seguint les indicacions del concurs. Entre totes les persones que compleixin els requisits, se sortejaran 3 xecs de 100 euros per comprar als establiments associats a la CEP.
0: Les bases detallades del sorteig es poden consultar escanejant el codi QR que apareix als cartells informatius de la campanya o a través del web de la FIC. I obrim ara plana comarcal per anar cap a Malgrat de Mar, que comença demà la Festa Major de Sant Roc amb 10 dies de festa i tradició. Malgrat ho té tot a punt per començar aquest dijous 6 d'agost la seva Festa Major de Sant Roc. La celebració s'allargarà fins al diumenge dia 16 amb un ampli ventall d'activitats que combinen els actes més tradicionals amb propostes per tots els públics. Tot i que els primers actes ja arrenquen demà, el tret de sortida oficial tindrà lloc divendres 7 d'agost amb el pregó a càrrec del grup excursionista Malgrat Malgratenc. L'entitat, que enguany celebra el seu 50è aniversari, s'encarregarà de dirigir-se als malgratencs des del Parc Francesc Macià, a partir de les 10 de la nit. L'acte es completarà amb el musical Broadway Sant Roc a càrrec del grup de teatre Germanó i un sopar popular previ a partir de les 8. El dissabte 8 i el diumenge 9 concentraran algunes de les cites més tradicionals. Dissabte serà el torn de la 71a trobada de gegants, la nit de la sardana i el correfoc de la colla Ratpenats Infernals. Diumenge l'activitat es traslladarà a la platja amb les matinades, la xocolatada, el concurs de cucous i la festa Holi, tancant la jornada amb una cantada d'havaneres. La programació s'estendrà durant tota la setmana amb novetats com el taller Rodoreda, Flors i Festa, o propostes consolidades com el Barraquits el dimecres dia 12. Les nits de barraques seran el divendres dia 14 i el dissabte dia 15, amb les actuacions de grups com Triquell, Balcan Bomba o La Tropical. La Festa Major de Sant Roc posarà el punt final diumenge 16 d'agost amb l'ofici solemne presidit pel bisbat de Girona, el ball amb l'orquestra Mongrins i el tradicional castell de focs artificials. A banda d'aquests, el consistori ha preparat altres activitats que podeu trobar ja al cartell publicat al web de l'Ajuntament de Malgrat.

És moment ara d'obrir la nostra hemeroteca i conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, Blanes reclamava la reobertura de les urgències nocturnes als ambulatoris. Abans de l'inici de l'últim ple municipal, l'alcalde va fer una declaració institucional on es recolzava per part de tots els grups polítics la petició formulada pels veïns de Masenlaire. Concretament, l'Associació de Veïns reclamava que l'ambulatori situat en aquest barri oferís de nou el servei d'urgències a la nit. I és que des de l'any 2011 Blanes no comptava amb servei d'urgències nocturnes a cap dels dos ambulatoris, el de Masenlaire i el dels Pins. Des de feia més de 10 anys, llavors els blanencs i la població dels municipis del voltant només podien anar a l'hospital comarcal. El 2021 hi havia preocupació per l'estat de les parcel·les de bancs i fons voltors. Els propietaris estan obligats a mantenir les parcel·les netes de residus, però també desbrossades, sobretot aquelles situades en urbanitzacions i zones properes a boscos. És una mesura destinada a prevenir incendis forestals. El problema en el que es trobaven molts ajuntaments, entre ells el nostre, és amb les parcel·les que són propietat d'entitats bancàries o de fons voltors i que es desentenen completament de les seves obligacions. Els consistoris, que havien de fer complir la norma, tenien i tenen diferents instruments per intentar que els propietaris facin la feina, com ara l'execució subsidiària, a través de la qual el propi consistori, qui encarrega i paga la neteja de les parcel·les, després gira la despesa a la propietat. Aquesta és la solució més habitual, però no sempre s'aconsegueix que l'altra part acabi retornant els diners a la corporació. En el cas de Palafolls, aquesta factura costa molt de recuperar perquè les entitats bancàries es desentenen. I finalment, el 2016, Palafolls registrava la millor dada d'atur des de la tardor de 2008. El nombre d'aturats del nostre municipi s'havia reduït en 20 persones en aquell últim mes. Hi havia 574, el que representava aproximadament un 14% de la població activa del nostre municipi. Aquesta era la millor dada que des que havia començat la crisi. Des de llavors s'havia arribat a un màxim de 922 persones, nombre que s'havia repetit durant dos mesos a l'hivern de 2012. Aquell juliol, a Palafolls s'havia reduït en 29 el número de persones aturades respecte al mateix mes de l'any anterior i la tendència continuava a la baixa, com també va passar en aquells últims quatre mesos.

0: És moment ara de connectar amb el nostre company, en Quim Serra, qui, com sempre, té tots els detalls de la previsió meteorològica del temps. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Continuem avui amb una jornada marcada per la calor intensa. De fet, avui les temperatures pujaran i aquest migdia les màximes aquí al Maresme arribaran a valors de 34-35 graus cap a l'interior de la comarca i cap als 32-33 a prop de la costa. Per tant, tornem a tenir calor, una calor ben intensa al llarg de tot el dia d'avui. Han pujat també les temperatures nocturnes aquí a la comarca, mentre que de cara a demà esperem un canvi de temps que es traduirà en tempestes a la tarda i amb un descens de temperatures de cara ja a divendres. De moment demà baixarien una mica, però divendres aquest descens serà molt més evident. D'entrada avui, dia tranquil, assolellat, amb alguns núvols sempre poc importants, els vents que bufaran dos fluixos, com a molt lleugerament moderats aquesta tarda de Garbí del sud-oest, i la situació marítima que continuarà dominada pel marejol a tota la costa de la comarca. Com dèiem, de cara a demà, el vent de cara a la tarda aniria girant cap a component est, arribaran nuvolades amb xàfecs, tempestes de distribució irregular, però localment d'intensitat forta, per tant, precaució demà a la tarda, i també durant la nit de demà, demà passat i matinada de divendres en alguns punts de la franja costanera, on encara podria quedar algun aiguat puntual. Pel que fa al divendres, el temps aniria millorant, però com ja hem dit, amb temperatures que demà baixaran una mica i que divendres baixaran de forma més clara. Ara mateix sembla que tindrem un cap de setmana tranquil, amb domini del sol i temperatures que tornarien a tirar cap amunt.

0: I el que fem ara és repassant titulars, quines han estat les notícies més destacades de la jornada d'avui per acabar l'informatiu. Entre altres, hem parlat d'obres d'urbanisme, perquè s'ha aprovat definitivament el projecte de la nova rotonda i la millora del pont de la Riera de Reixac al polígon d'en Puigverd, amb un pressupost total de 950.000 euros. Les obres, que compten amb una subvenció de 720.000 euros de la Diputació, serviran per reorganitzar el trànsit en un punt de baixa visibilitat i inclouran un nou creuament per carril bici. L'actuació també preveu eixamplar la llera de la Riera per augmentar el drenatge i reduir el risc d'inundacions en cas de pluges intenses. Un cop s'adjudiqui el contracte, els treballs tindran una durada de 6 mesos i s'executaran en 3 fases per minimitzar les afectacions viàries. I hem parlat d'economia també, perquè l'atur ha pujat lleugerament a Palafolls aquest juliol, fins a les 377 persones, fet que suposa un increment de 13 aturats respecte al mes anterior. Malgrat aquest repunt mensual, les xifres mantenen valors positius en l'àmbit anual, perquè hi ha menys persones sense feina que el juliol de 2025. Aquesta tendència a l'alça s'ha repetit en municipis veïns com Malgrat i Tordera, mentre que Santa Susana ha mantingut una estabilitat absoluta. L'informe de l'Observatori situa la taxa d'atur registrada al municipi, en el nostre, en el 6,85%. Hem parlat també de cultura, perquè la CEP i la FIC s'han unit per portar l'exposició fotogràfica als aparadors de Palafolls del 10 al 30 d'agost per commemorar el Dia Mundial de la Fotografia. La iniciativa ha buscat dinamitzar la vida social i donar visibilitat al talent artístic local i al teixit comercial del nostre poble, mitjançant petites galeries urbanes. Com a reclam, s'ha organitzat un sorteig de 3 xecs de compra de 100 euros cadascun per gastar en els negocis que formen part de l'Associació de Comerciants. Per participar-hi, els visitants hauran de localitzar 5 imatges que amaguen el logotip de la CEP i compartir-les a Instagram. Les bases del concurs es poden consultar mitjançant un codi QR que han situat els cartells informatius de la campanya. I malgrat de mar, comença demà la Festa Major de Sant Roc amb 10 dies farcits d'activitats tradicionals i propostes musicals per tothom. A tret de sortida oficial tindrà lloc prop divendres amb el pregó del grup excursionista Malgratenc per celebrar el seu 50è aniversari al Parc Francesc Macià. El programa inclou cites clàssiques com la trobada de gegants i el correfoc, a més de les nits de barraques amb grups com Triquell o Balcan Bomba. Com a novetats, enguany s'estrena el taller Rodoreda Flors i Festa i es mantenen actes populars com la Guerra de Colors a la platja. La festa clourà el 16 d'agost amb un ofici solemne i el tradicional castell de focs artificials. Fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres 5 d'agost del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes aquestes notícies les teniu disponibles al nostre web, a www.radiopalafolls.cat, i també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i també al canal de difusió de WhatsApp. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Aquí comença The Gorra Express. Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.

L'atur puja lleugerament a Palafolls aquest juliol i se situa en les 377 persones. Segons les últimes dades publicades per l'Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat, Palafolls ha tancat el mes de juliol amb un total de 377 persones sense feina. Aquesta xifra representa un increment de 13 persones respecte al mes de juny, quan hi havia 364 aturats, i deixa la taxa d'atur registrat al municipi en un 6,85%. Tot i aquest repunt mensual coincidint en ple període estival, les xifres manté valors positius si es mira en perspectiva anual.

0: juny. Aquestes dades contrasten amb les del mes passat, quan Palafolls va assolir la seva millor edat d'atur en els darrers 18 anys, amb una baixada de les persones sense feina.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: En aquest dia on la tècnica no ens ha funcionat gaire, un dia estrany, això sí, podem jugar aquesta tarda a una nova edició del De Gorra Express. Abans de formular-te la pregunta i quin és el premi d'aquesta tarda, què tal si solucionem el repte d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc el pack d'esmorzars, simplement per dir-nos el teu indret preferit de Palafolls. Doncs opcions vàries, eh? Diferents carrers, el Molí d'en Puigverd, la plaça Mestit, l'església o el centre del municipi per comprar els diferents outlets. Això sí, hi ha un element que s'ha repetit moltes vegades. De fet, el que més, el castell de Palafolls. Entre totes les persones que heu participat, ja que no hi havia una resposta exacta, un guanyador que s'emporta aquest pack d'esmorzars és en Santi Prims, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu merescudíssim premi. I atenció, que avui us portem al teatre. Us explico. Del 3 al 19 de setembre, Santa Susana acull una nova edició del Festival Micròmetre. Propostes teatrals que no us podeu perdre i que, de fet, podeu consultar a través del seu web www.festivalmicromatre.cat. Nosaltres, avui, sortegem una invitació doble per l'espectacle anomenat Els ocells, una proposta que es farà el divendres 4 de setembre a les 9 del vespre a la Masia Mas de Dalt, a Santa Susana, aquí, ben a prop. Per poder gaudir d'aquest espectacle, estrenat al Festival Temporada Alta del 2018, que revela o confirma, de fet, l'instint teatral pràcticament infal·lible. Una molt bona proposta d'on podeu trobar més detalls a través del web del Micròmetre, però que hi podràs anar totalment de franc. El 4 de setembre, a les 9 del vespre, a Santa Susana, dins el Festival Micròmetre. Si tu vols gaudir d'aquesta proposta, participa al De Gorra. Amb una pregunta, jo crec que molt senzilla. Ja que parlem de Santa Susana, som a Ràdio Palafolls, doncs vinga, parlem de la comarca del Maresme. Us sona la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima? Òbviament, els hauràs vist actuar alguna vegada. Però amb quin nom de fruita són coneguts la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima? Vaja, com s'anomenen tradicionalment? Una fruita ben nostrada, eh? Si saps la resposta, aprofita, participa. Demà sabrem qui s'emporta aquestes dues entrades per veure els ocells al Festival Micròmetre. I et recordo que cada cop que participes al De Gorra tens una oportunitat més d'aconseguir l'escapada per dues persones a una casa rural, gentilesa de Ricitours Viatges, que sortejarem al final de la temporada.
2: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De Gorra Express.
3: Quatre hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda, de 4 a 8, a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
4: Gaudeix de l'estiu cada dia amb Ràdio Palafolls.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
3: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: No t'ho perdis.
1: Dimecres 5 d'agost. Repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi destacant que encara es pot visitar l'exposició que porta per títol Escac i Mat a l'Escola de Música i Dansa, al centre, a la plaça del Fòrum Palatiolo. Una exposició de FIC Blanes que es podrà visitar fins al pròxim 30 d'agost. Per cert que a FIC Blanes i la FEP, junts, inicien una nova campanya per comprar els comerços de la FEP i promocionar el Dia de la Fotografia. Una campanya que començarà el pròxim 10 d'agost per trobar el logo amagat de la FEP entre les diferents fotografies que trobaràs als aparadors dels comerços associats. Podràs guanyar un xec de compra de 100 euros per gastar a les botigues de la FEP.
0: No t'ho perdis.
1: Més activitats, anem ara fins a Malgrat de Mar. Comencem amb les primeres propostes amb la Festa Major de Sant Roc. Per exemple, demà al matí hi haurà torneig de petanca. Serà a partir de 2:15 del matí al Parc de Can Campassol, igual que demà passat amb la Festa Major de Sant Roc hi haurà torneig de dominó a Can Campassol a 2:15 del matí. La proposta demà passat també passa per la Festa Holi a la plaça de Xesco Boix, que es farà a partir de les 5 de la tarda, organitzat per el Club Patí Malgrat de Mar. I a part també el sopar popular al Parc Francesc Macià, que es farà a partir de les 8 del vespre. Per cert, que demà passat també hi haurà el pregó, serà a partir de les 10 del vespre al Parc Francesc Macià a càrrec del GEM, el grup excursionista malgratenc. A continuació, el grup de teatre Germanó oferirà el musical Broadway Sant Roc.
0: No t'ho perdis.
1: Girem plana, anem ara fins a Pineda per parlar de les propostes del Estiueja't. Demà passat divendres, la proposta musical passa per escoltar a Los Mejores, el millor pop espanyol, a l'espai de Calvedat de Poblenou. La proposta començarà a les 10 del vespre. I entre les propostes de l'Estiueja't també caldrà destacar l'actuació de del Dixieland Quartet i Gustavo Jiménez. Són les propostes musicals per aquest cap de setmana. La Dixieland Quartet actuarà a les 8 del vespre a la plaça Sant Pere Pescador aquest pròxim dissabte i diumenge, també a les 8 del vespre, però a la plaça Mar, hi actuarà el pinedenc Gustavo Jiménez. Passem un momentet per Calella per destacar la Nit Blanca de l'Atzoc, que es farà aquest pròxim dissabte 8 d'agost a partir de 8:45 del vespre al passeig de Manuel Puigverd, igual que nous concerts dins el NEC. Demà passat hi actuarà Andrea Motis i el dissabte al vespreig amb La Social per majors de 30 anys. Dues propostes al Far de Calella.
0: No t'ho perdis.
1: De Tordera destacarem el taller de gravat amb materials alternatius sobre la imatge de la Mare de Déu de Roca Rossa. Serà una proposta que es farà dissabte a les 11 del matí a l'Arxiu Històric a l'Espai Prudenci Bertrana i necessita d'una inscripció prèvia, tot i que l'activitat és gratuïta. I si ens centrem en les propostes al municipi de Blanes, apuntarem una nova edició demà del dijous de Música en Viu de l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar. A partir de 8:45 del vespre hi actuarà Marc Anglarill. De fet, també demà passat hi ha una nova edició del dijous de Lletres i Mots, la tertúlia literària per adults, comentant el llibre Teodoros de Micea Cardarrescu, a les 7 de la tarda a la Biblioteca Roberto Bolaño. I acabarem apuntant a l'agenda la Festa Cubana de l'Associació Àmia. Propostes divendres, dissabte i diumenge a la plaça dels Països Catalans a partir de les 6 de la tarda.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
3: Changi ga jwanen nendong game. Nendong

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: En aquest dia on la tècnica no ens ha funcionat gaire, un dia estrany, això sí, podem jugar aquesta tarda a una nova edició del De Gorra Express. Abans de formular-te la pregunta i quin és el premi d'aquesta tarda, què tal si solucionem el repte d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc el pack d'esmorzars, simplement per dir-nos el teu indret preferit de Palafolls? Doncs opcions vàries, eh? Diferents carrers, el Molí d'en Puigverd, la plaça Mestit, l'església o el centre del municipi per comprar els diferents outlets. Això sí, hi ha un element que s'ha repetit moltes vegades. De fet, el que més, el castell de Palafolls. Entre totes les persones que heu participat, ja que no hi havia una resposta exacta, un guanyador que s'emporta aquest pack d'esmorzars és en Santi Prims, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu merescudíssim premi. I atenció, que avui us portem al teatre. Us explico. Del 3 al 19 de setembre, Santa Susana acull una nova edició del Festival Micròmetre. Propostes teatrals que no us podeu perdre i que, de fet, podeu consultar a través del seu web www.festivalmicromatre.cat. Nosaltres, avui, sortegem una invitació doble per l'espectacle anomenat Els ocells, una proposta que es farà el divendres 4 de setembre a les 9 del vespre a la Masia Mas de Dalt, a Santa Susana, aquí, ben a prop. Per poder gaudir d'aquest espectacle, estrenat al Festival Temporada Alta del 2018, que revela o confirma, de fet, l'instint teatral pràcticament infal·lible. Una molt bona proposta d'on podeu trobar més detalls a través del web del Micròmetre, però que hi podràs anar totalment de franc. El 4 de setembre, a les 9 del vespre, a Santa Susana, dins el Festival Micròmetre. Si tu vols gaudir d'aquesta proposta, participa al De Gorra. Amb una pregunta jo crec que molt senzilla. Ja que parlem de Santa Susana, som a Ràdio Palafolls, doncs vinga, parlem de la comarca del Maresme. Us sona la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima? Òbviament, els hauràs vist actuar alguna vegada. Però amb quin nom de fruita són coneguts la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima? Vaja, com s'anomenen tradicionalment? Una fruita ben nostrada, eh? Si saps la resposta, aprofita, participa. Demà sabrem qui s'emporta aquestes dues entrades per veure els ocells al Festival Micròmetre i et recordo que cada cop que participes al De Gorra tens una oportunitat més d'aconseguir l'escapada per dues persones a una casa rural, gentilesa de Ricitours Viatges, que sortejarem al final de la temporada.
2: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: La CEP i la FIC s'uneixen per portar la fotografia als aparadors de Palafolls pel Dia Mundial de la Fotografia. L'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls i l'Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes han sumat esforços en una iniciativa conjunta per portar la cultura directament als carrers del nostre poble. Del 10 al 30 d'agost, els aparadors dels comerços associats es transformaran en petites galeries fotogràfiques per commemorar el Dia Mundial de la Fotografia, que se celebra el 19 d'agost. El president de la FIC, Joan Membrives, ha explicat que la proposta busca dinamitzar la vida social del poble, coincidint amb aquest Dia Mundial.
1: A la FIC, d'alguna manera, volíem celebrar el Dia Mundial de la Fotografia, que serà el proper 19 d'agost. I una de les propostes va ser una exposició als aparadors. Vam contactar amb en Joan, president de la CEP, i li van traslladar la proposta. La resposta va ser més que bona. Ells van proposar, a més, fer un sorteig de 3 xecs de 100 euros, un al·licient per visitar les exposicions. Les dues entitats compartim l'objectiu de dinamitzar la vida cultural i social de Palafolls i vam veure en aquesta proposta una oportunitat per donar visibilitat tant al talent fotogràfic com al teixit comercial del poble. Segons

0: euros per comprar als establiments associats a la CEP.
1: Les bases detallades d'aquest sorteig es poden consultar ja escanejant el codi QR que apareix als cartells informatius de la campanya o a través del web de la FIC.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: En aquest dia on la tècnica no ens ha funcionat gaire, un dia estrany, això sí, podem jugar aquesta tarda a una nova edició del De Gorra Express. Abans de formular-te la pregunta i quin és el premi d'aquesta tarda, què tal si solucionem el repte d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc el pack d'esmorzars, simplement per dir-nos el teu indret preferit de Palafolls. Doncs opcions vàries, eh? Diferents carrers, el Molí d'en Puigverd, la plaça Mestit, l'església o el centre del municipi per comprar els diferents outlets. Això sí, hi ha un element que s'ha repetit moltes vegades. De fet, el que més, el castell de Palafolls. Entre totes les persones que heu participat, ja que no hi havia una resposta exacta, un guanyador que s'emporta aquest pack d'esmorzars és en Santi Prims, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu merescudíssim premi. I atenció, que avui us portem al teatre. Us explico. Del 3 al 19 de setembre, Santa Susana acull una nova edició del Festival Micròmetre. Propostes teatrals que no us podeu perdre i que, de fet, podeu consultar a través del seu web www.festivalmicromatre.cat. Nosaltres, avui, sortegem una invitació doble per l'espectacle anomenat Els ocells, una proposta que es farà el divendres 4 de setembre a les 9 del vespre a la Masia Mas de Dalt, a Santa Susana, aquí, ben a prop. Per poder gaudir d'aquest espectacle, estrenat al Festival Temporada Alta del 2018, que revela o confirma, de fet, l'instint teatral pràcticament infal·lible. Una molt bona proposta d'on podeu trobar més detalls a través del web del Micròmetre, però que hi podràs anar totalment de franc. El 4 de setembre, a les 9 del vespre, a Santa Susana, dins el Festival Micròmetre. Si tu vols gaudir d'aquesta proposta, participa al De Gorra. Amb una pregunta jo crec que molt senzilla. Ja que parlem de Santa Susana, som a Ràdio Palafolls, doncs vinga, parlem de la comarca del Maresme. Us sona la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima? Òbviament, els hauràs vist actuar alguna vegada. Però amb quin nom de fruita són coneguts la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima? Vaja, com s'anomenen tradicionalment? Una fruita ben nostrada, eh? Si saps la resposta, aprofita, participa. Demà sabrem qui s'emporta aquestes dues entrades per veure els ocells al Festival Micròmetre i et recordo que cada cop que participes al De Gorra tens una oportunitat més d'aconseguir l'escapada per dues persones a una casa rural, gentilesa de Ricitours Viatges, que sortejarem al final de la temporada.
2: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
0: I de Ràdio joguines, Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: En aquest dia on la tècnica no ens ha funcionat gaire, un dia estrany, això sí, podem jugar aquesta tarda a una nova edició del De Gorra Express. Abans de formular-te la pregunta i quin és el premi d'aquesta tarda, què tal si solucionem el repte d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc el pack d'esmorzars, simplement per dir-nos el teu indret preferit de Palafolls. Doncs opcions vàries, eh? Diferents carrers, el Molí d'en Puigverd, la plaça Mestit, l'església o el centre del municipi per comprar els diferents outlets. Això sí, hi ha un element que s'ha repetit moltes vegades. De fet, el que més, el castell de Palafolls. Entre totes les persones que heu participat, ja que no hi havia una resposta exacta, un guanyador que s'emporta aquest pack d'esmorzars és en Santi Prims, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu merescudíssim premi. I atenció, que avui us portem al teatre. Us explico. Del 3 al 19 de setembre, Santa Susana acull una nova edició del Festival Micròmetre. Propostes teatrals que no us podeu perdre i que, de fet, podeu consultar a través del seu web www.festivalmicromatre.cat. Nosaltres, avui, sortegem una invitació doble per l'espectacle anomenat Els ocells, una proposta que es farà el divendres 4 de setembre a les 9 del vespre a la Masia Mas de Dalt, a Santa Susana, aquí, ben a prop. Per poder gaudir d'aquest espectacle, estrenat al Festival Temporada Alta del 2018, que revela o confirma, de fet, l'instint teatral pràcticament infal·lible. Una molt bona proposta d'on podeu trobar més detalls a través del web del Micròmetre, però que hi podràs anar totalment de franc. El 4 de setembre, a les 9 del vespre, a Santa Susana, dins el Festival Micròmetre. Si tu vols gaudir d'aquesta proposta, participa al De Gorra. Amb una pregunta, jo crec que molt senzilla. Ja que parlem de Santa Susana, som a Ràdio Palafolls, doncs vinga, parlem de la comarca, del Maresme. Us sona la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima? Òbviament, els hauràs vist actuar alguna vegada. Però, amb quin nom de fruita són coneguts la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima? Vaja, com s'anomenen tradicionalment? Una fruita ben nostrada, eh? Si saps la resposta, aprofita, participa. Demà sabrem qui s'emporta aquestes dues entrades per veure els ocells al Festival Micròmetre. I et recordo que cada cop que participes al De Gorra tens una oportunitat més d'aconseguir l'escapada per dues persones a una casa rural, gentilesa de Ricitours Viatges, que sortejarem al final de la temporada.
2: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607-64-65-66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607-64-65-66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra!

0: dance with me one more time.
1: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

L'atur puja lleugerament a Palafolls aquest juliol i se situa en les 377 persones. Segons les últimes dades publicades per l'Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat, Palafolls ha tancat el mes de juliol amb un total de 377 persones sense feina. Aquesta xifra representa un increment de 13 persones respecte al mes de juny, quan hi havia 364 aturats, i deixa la taxa d'atur registrat al municipi en un 6,85%. Tot i aquest repunt mensual coincidint en ple període estival, les xifres mantén valors positius si es mira en perspectiva anual. Malgrat el creixement d'aquest juliol, el mercat laboral segueix mostrant millors registres que en últims anys. L'informe de l'Observatori també detalla que la tendència a l'alça no ha estat exclusiva de Palafolls, sinó que s'ha repetit a la majoria de municipis veïns durant aquest juliol. Malgrat de Mar registra 767 persones aturades. Això suposa un increment de 16 respecte a les 751 del mes de juny. A Tordera la xifra se situa en 900 sense feina, 7 més que el mes anterior. I Santa Susana es manté com l'excepció i experimenta una estabilitat absoluta amb 130 aturats. La mateixa xifra que es va registrar en tancar el mes de juny. Aquestes dades contrasten amb les del mes passat, quan Palafolls va assolir la seva millor edat d'atur en els darrers 18 anys, amb una baixada de les persones sense feina. I malgrat demà, enceta demà la Festa Major de Sant Roc amb 10 dies de festa i tradició. Malgrat ho té tot a punt per iniciar aquest dijous 6 d'agost la seva Festa Major de Sant Roc. La celebració s'allargarà fins al diumenge 16 d'agost amb un ampli ventall d'activitats que combinen els actes més tradicionals amb propostes per tots els públics. Tot i que els primers actes ja arrenquen demà, el tret de sortida oficial tindrà lloc divendres 7 d'agost amb el pregó a càrrec del grup excursionista malgratenc. L'entitat, enguany celebra el seu 5è aniversari, serà l'encarregada de dirigir-se a tota la ciutadania des del Parc Francesc Macià a partir de les 10 de la nit. L'acte es completarà amb el musical Broadway

0: o la Tropical. La Festa Major de Sant Roc posarà el punt final diumenge 16 d'agost amb l'ofici solemne, presidit pel bisbe de Girona, el ball amb l'orquestra Mongrins i el tradicional castells de focs artificials a càrrec de la pirotècnia igual. A banda d'aquests, el consistori ha preparat altres activitats que podeu trobar ja al cartell publicat al web de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: En aquest dia on la tècnica no ens ha funcionat gaire, un dia estrany, això sí, podem jugar aquesta tarda a una nova edició del De Gorra Express. Abans de formular-te la pregunta i quin és el premi d'aquesta tarda, què tal si solucionem el repte d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc el pack d'esmorzars, simplement per dir-nos el teu indret preferit de Palafolls. Doncs opcions vàries, eh? Diferents carrers, el Molí d'en Puigverd, la plaça Mestit, l'església o el centre del municipi per comprar els diferents outlets. Això sí, hi ha un element que s'ha repetit moltes vegades. De fet, el que més, el castell de Palafolls. Entre totes les persones que heu participat, ja que no hi havia una resposta exacta, un guanyador que s'emporta aquest pack d'esmorzars és en Santi Prims, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu merescudíssim premi. I atenció, que avui us portem al teatre. Us explico. Del 3 al 19 de setembre, Santa Susana acull una nova edició del Festival Micròmetre. Propostes teatrals que no us podeu perdre i que, de fet, podeu consultar a través del seu web www.festivalmicromatre.cat. Nosaltres, avui, sortegem una invitació doble per l'espectacle anomenat Els ocells, una proposta que es farà el divendres 4 de setembre a les 9 del vespre a la Masia Mas de Dalt, a Santa Susana, aquí, ben a prop. Per poder gaudir d'aquest espectacle, estrenat al Festival Temporada Alta del 2018, que revela o confirma, de fet, l'instint teatral pràcticament infal·lible. Una molt bona proposta d'on podeu trobar més detalls a través del web del Micròmetre, però que hi podràs anar totalment de franc. El 4 de setembre, a les 9 del vespre, a Santa Susana, dins el Festival Micròmetre. Si tu vols gaudir d'aquesta proposta, participa al De Gorra. Amb una pregunta jo crec que molt senzilla. Ja que parlem de Santa Susana, som a Ràdio Palafolls, doncs vinga, parlem de la comarca del Maresme. Us sona la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima? Òbviament, els hauràs vist actuar alguna vegada. Però amb quin nom de fruita són coneguts la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima? Vaja, com s'anomenen tradicionalment? Una fruita ben nostrada, eh? Si saps la resposta, aprofita, participa. Demà sabrem qui s'emporta aquestes dues entrades per veure els ocells al Festival Micròmetre. I et recordo que cada cop que participes al De Gorra tens una oportunitat més d'aconseguir l'escapada per dues persones a una casa rural, gentilesa de Ricitours Viatges, que sortejarem al final de la temporada.
2: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Enamorada.

0: after you, I guess you moved on really easily.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
3: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
4: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
3: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
4: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
3: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
5: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
6: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
7: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
8: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
9: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
6: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
8: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
6: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir el vehicle.
10: Avançar les eleccions no són bones notícies.
11: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
12: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
13: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: No t'ho perdis.
1: Dimecres 5 d'agost. Repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi destacant que encara es pot visitar l'exposició que porta per títol Escac i Mat a l'Escola de Música i Dansa, al centre, a la plaça del Fòrum Palatiolo. Una exposició de Fic Blanes que es podrà visitar fins al pròxim 30 d'agost. Per cert que a Fic Blanes i la FEP, junts, inicien una nova campanya per comprar els comerços de la FEP i promocionar el Dia de la Fotografia. Una campanya que començarà el pròxim 10 d'agost per trobar el logo amagat de la FEP entre les diferents fotografies que trobaràs als aparadors dels comerços associats. Podràs guanyar un xec de compra de 100 euros per gastar a les botigues de la FEP.
0: No t'ho perdis.
1: Més activitats, anem ara fins a Malgrat de Mar. Comencem amb les primeres propostes amb la Festa Major de Sant Roc. Per exemple, demà al matí hi haurà torneig de petanca. Serà a partir de 2:15 del matí al Parc de Can Campassol. Igual que demà passat amb la Festa Major de Sant Roc hi haurà torneig de dominó a Can Campassol a 2:15 del matí. La proposta demà passat també passa per la Festa Holi a la plaça de Xesco Boix, que es farà a partir de les 5 de la tarda, organitzat per el Club Patí Malgrat de Mar. I a part també el sopar popular al Parc Francesc Macià, que es farà a partir de les 8 del vespre. Per cert, que demà passat també hi haurà el pregó, serà a partir de les 10 del vespre al Parc Francesc Macià a càrrec del GEM, el grup excursionista malgratenc. A continuació, el grup de teatre Germanó oferirà el musical Broadway Sant Roc.
0: No t'ho perdis.
1: Girem plana, anem ara fins a Pineda per parlar de les propostes del Estiueja't. Demà passat divendres, la proposta musical passa per escoltar a Los Mejores, el millor pop espanyol, a l'espai de Calvedat de Poblenou. La proposta començarà a les 10 del vespre. I entre les propostes de l'Estiueja't també caldrà destacar l'actuació de del Dixieland Quartet i Gustavo Jiménez. Són les propostes musicals per aquest cap de setmana. La Dixieland Quartet actuarà a les 8 del vespre a la plaça Sant Pere Pescador aquest pròxim dissabte i diumenge, també a les 8 del vespre, però a la plaça Mar, hi actuarà el pinedenc Gustavo Jiménez. Passem un momentet per Calella per destacar la Nit Blanca de l'Atzoc, que es farà aquest pròxim dissabte 8 d'agost a partir de 8:45 del vespre al passeig de Manuel Puigverd. Igual que nous concerts dins el NEC, demà passat hi actuarà Andrea Motis i el dissabte al vespreig amb La Social per majors de 30 anys. Dues propostes al Far de Calella.
0: No t'ho perdis.
1: De Tordera destacarem el taller de gravat amb materials alternatius sobre la imatge de la Mare de Déu de Roca Rossa. Serà una proposta que es farà dissabte a les 11 del matí a l'Arxiu Històric a l'Espai Prudenci Bertrana i necessita d'una inscripció prèvia, tot i que l'activitat és gratuïta. I si ens centrem en les propostes al municipi de Blanes, apuntarem una nova edició demà del dijous de Música en Viu de l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar. A partir de 8:15 del vespre hi actuarà Marc Anglarill. De fet, també demà passat hi ha una nova edició del dijous de Lletres i Mots, la tertúlia literària per adults, comentant el llibre Teodoros de Micea Cardarescu, a les 7 de la tarda a la Biblioteca Roberto Bolaño. I acabarem apuntant a l'agenda la Festa Cubana de l'Associació Àmia. Propostes divendres, dissabte i diumenge a la plaça dels Països Catalans a partir de les 6 de la tarda.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació

0: La Guerra Express. Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: En aquest dia on la tècnica no ens ha funcionat gaire, un dia estrany, això sí, podem jugar aquesta tarda a una nova edició del De Gorra Express. Abans de formular-te la pregunta i quin és el premi d'aquesta tarda, què tal si solucionem el repte d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc el pack d'esmorzars, simplement per dir-nos el teu indret preferit de Palafolls. Doncs opcions vàries, eh? Diferents carrers, el Molí d'en Puigverd, la plaça Mestit, l'església o el centre del municipi per comprar els diferents outlets. Això sí, hi ha un element que s'ha repetit moltes vegades. De fet, el que més, el castell de Palafolls. Entre totes les persones que heu participat, ja que no hi havia una resposta exacta, un guanyador que s'emporta aquest pack d'esmorzars és en Santi Prims, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu merescudíssim premi. I atenció, que avui us portem al teatre. Us explico. Del 3 al 19 de setembre, Santa Susana acull una nova edició del Festival Micròmetre. Propostes teatrals que no us podeu perdre i que, de fet, podeu consultar a través del seu web www.festivalmicromatre.cat. Nosaltres, avui, sortegem una invitació doble per l'espectacle anomenat Els ocells, una proposta que es farà el divendres 4 de setembre a les 9 del vespre a la Masia Mas de Dalt, a Santa Susana, aquí, ben a prop. Per poder gaudir d'aquest espectacle, estrenat al Festival Temporada Alta del 2018, que revela o confirma, de fet, l'instint teatral pràcticament infal·lible. Una molt bona proposta d'on podeu trobar més detalls a través del web del Micròmetre, però que hi podràs anar totalment de franc. El 4 de setembre, a les 9 del vespre, a Santa Susana, dins el Festival Micròmetre. Si tu vols gaudir d'aquesta proposta, participa al De Gorra. Amb una pregunta, jo crec que molt senzilla. Ja que parlem de Santa Susana, som a Ràdio Palafolls, doncs vinga, parlem de la comarca del Maresme. Us sona la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima? Òbviament, els hauràs vist actuar alguna vegada. Però amb quin nom de fruita són coneguts la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima? Vaja, com s'anomenen tradicionalment? Una fruita ben nostrada, eh? Si saps la resposta, aprofita, participa. Demà sabrem qui s'emporta aquestes dues entrades per veure els ocells al Festival Micròmetre. I et recordo que cada cop que participes al De Gorra tens una oportunitat més d'aconseguir l'escapada per dues persones a una casa rural, gentilesa de Ricitours Viatges, que sortejarem al final de la temporada.
0: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra.

0: back into the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estiga sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
3: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

Detenen dues persones per robatoris violents a Malgrat de Mar i per agressions sexuals a Blanes. Els Mossos d'Esquadra han detingut en dues investigacions diferents dos homes com a presumptes autors de diversos delictes greus comesos en diferents municipis catalans. D'una banda, un home de 36 anys està acusat de 7 robatoris amb violència a persones d'edat avançada, un dels quals hauria tingut lloc a Malgrat de Mar. De l'altra, un home de 44 anys ha estat arrestat com a presumpte autor de dues agressions sexuals, robatoris amb violència i lesions en uns fets ocorreguts a Blanes i a Barcelona. En el primer cas, la investigació apunta que el detingut actuava seguint les seves víctimes, majoritàriament dones d'entre 61 i 88 anys, fins als seus domicilis. Un cop a l'interior de la finca, aprofitava espais tancats com portals o ascensors per assaltar-les de manera sobtada i sostreure els joies de valor, especialment cadenes d'or. Els Mossos han pogut acreditar aquest modus operandi gràcies, entre altres proves, a les imatges enregistrades per càmeres de seguretat de diverses comunitats de veïns. L'arrest es va produir el passat 21 de juliol a Barcelona, després que els agents establissin un dispositiu de vigilància discreta. Durant hores van observar com l'home seguia persones grans en municipis com Barcelona, Cornellà i Esplugues de Llobregat per seleccionar possibles víctimes. Finalment va ser detingut després d'intentar arrencar la cadena d'una dona a l'interior del portal del seu edifici. La investigació també conclou que les joies sostretes, inclosa la del robatori comès a Malgrat de Mar, haurien estat venudes posteriorment en establiments de compravenda d'or de l'àrea metropolitana. A més de Malgrat, se li atribueixen fets als districtes barcelonins de Sant Martí, Sant Andreu i a l'Eixample. En una segona investigació, els Mossos de la Comissaria de Blanes i de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona han detingut un home de 44 anys com a presumpte autor de dues agressions sexuals, robatori amb violència i lesions. Els fets investigats van tenir lloc durant el mes de juliol, un d'ells coincidint amb la Festa Major de Blanes. Segons la investigació, la matinada del 20 de juliol una dona va ser agredida sexualment en un descampat proper a la zona de Fires. La víctima, que viu habitualment en aquest entorn, va ser colpejada i agredida per un home que havia conegut feia poc. Abans de fugir, l'agressor també li va sostreure un rellotge i 20 euros en efectiu. La fugida es va precipitar quan un firaire va sentir els crits d'auxili de la víctima. Les indagacions de la Unitat d'Investigació de Blanes van permetre identificar el presumpte autor, que treballava puntualment en una de les atraccions de la fira. L'anàlisi dels investigadors va permetre relacionar aquest cas amb una altra agressió sexual comesa a Barcelona, a prop de l'estació de Sants. Els Mossos destaquen que les dues víctimes eren persones en situació d'especial vulnerabilitat, ja que es tractava de persones sense llar. Després d'un nou dispositiu de vigilància, agents de paisà del grup Fures van localitzar i detenir el sospitós. L'home, que ja comptava amb antecedents policials, va ser posat a disposició del jutjat en funcions de Guàrdia de Blanes.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: En aquest dia on la tècnica no ens ha funcionat gaire, un dia estrany, això sí, podem jugar aquesta tarda a una nova edició del De Gorra Express. Abans de formular-te la pregunta i quin és el premi d'aquesta tarda, què tal si solucionem el repte d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc el pack d'esmorzars, simplement per dir-nos el teu indret preferit de Palafolls? Doncs opcions vàries, eh? Diferents carrers, el Molí d'en Puigverd, la plaça Mestit, l'església o el centre del municipi per comprar els diferents outlets. Això sí, hi ha un element que s'ha repetit moltes vegades, de fet el que més, el castell de Palafolls. Entre totes les persones que heu participat, ja que no hi havia una resposta exacta, un guanyador que s'emporta aquest pack d'esmorzars és en Santi Prims, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu merescudíssim premi. I atenció, que avui us portem al teatre. Us explico. Del 3 al 19 de setembre, Santa Susana acull una nova edició del Festival Micròmetre. Propostes teatrals que no us podeu perdre i que, de fet, podeu consultar a través del seu web www.festivalmicromatre.cat. Nosaltres, avui, sortegem una invitació doble per l'espectacle anomenat Els ocells, una proposta que es farà el divendres 4 de setembre a les 9 del vespre a la Masia Mas de Dalt, a Santa Susana, aquí, ben a prop. Per poder gaudir d'aquest espectacle, estrenat al Festival Temporada Alta del 2018, que revela o confirma, de fet, l'instint teatral pràcticament infal·lible. Una molt bona proposta d'on podeu trobar més detalls a través del web del Micròmetre, però que hi podràs anar totalment de franc. El 4 de setembre, a les 9 del vespre, a Santa Susana, dins el Festival Micròmetre. Si tu vols gaudir d'aquesta proposta, participa al De Gorra. Amb una pregunta jo crec que molt senzilla. Ja que parlem de Santa Susana, som a Ràdio Palafolls, doncs vinga, parlem de la comarca, del Maresme. Us sona la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima? Òbviament, els hauràs vist actuar alguna vegada. Però amb quin nom de fruita són coneguts la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima? Vaja, com s'anomenen tradicionalment? Una fruita ben nostrada, eh? Si saps la resposta, aprofita, participa. Demà sabrem qui s'emporta aquestes dues entrades per veure els ocells al Festival Micròmetre. I et recordo que cada cop que participes al De Gorra tens una oportunitat més d'aconseguir l'escapada per dues persones a una casa rural, gentilesa de Ricitours Viatges, que sortejarem al final de la temporada.
0: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra Express.
2: Senzillament som així i ens agrada.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: En aquest dia on la tècnica no ens ha funcionat gaire, un dia estrany, això sí, podem jugar aquesta tarda a una nova edició del De Gorra Express. Abans de formular-te la pregunta i quin és el premi d'aquesta tarda, què tal si solucionem el repte d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc el pack d'esmorzars, simplement per dir-nos el teu indret preferit de Palafolls. Doncs opcions vàries, eh? Diferents carrers, el Molí d'en Puigverd, la plaça Mestit, l'església o el centre del municipi per comprar els diferents outlets. Això sí, hi ha un element que s'ha repetit moltes vegades. De fet, el que més, el castell de Palafolls. Entre totes les persones que heu participat, ja que no hi havia una resposta exacta, un guanyador que s'emporta aquest pack d'esmorzars és en Santi Prims, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu merescudíssim premi. I atenció, que avui us portem al teatre. Us explico. Del 3 al 19 de setembre, Santa Susana acull una nova edició del Festival Micròmetre. Propostes teatrals que no us podeu perdre i que, de fet, podeu consultar a través del seu web www.festivalmicromatre.cat. Nosaltres, avui, sortegem una invitació doble per l'espectacle anomenat Els ocells, una proposta que es farà el divendres 4 de setembre a les 9 del vespre a la Masia Mas de Dalt, a Santa Susana, aquí, ben a prop. Per poder gaudir d'aquest espectacle, estrenat al Festival Temporada Alta del 2018, que revela o confirma, de fet, l'instint teatral pràcticament infal·lible. Una molt bona proposta d'on podeu trobar més detalls a través del web del Micròmetre, però que hi podràs anar totalment de franc. El 4 de setembre, a les 9 del vespre, a Santa Susana, dins el Festival Micròmetre. Si tu vols gaudir d'aquesta proposta, participa al De Gorra. Amb una pregunta jo crec que molt senzilla. Ja que parlem de Santa Susana, som a Ràdio Palafolls, doncs vinga, parlem de la comarca, del Maresme. Us sona la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima? Òbviament, els hauràs vist actuar alguna vegada. Però amb quin nom de fruita són coneguts la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima? Vaja, com s'anomenen tradicionalment? Una fruita ben nostrada, eh? Si saps la resposta, aprofita, participa. Demà sabrem qui s'emporta aquestes dues entrades per veure els ocells al Festival Micròmetre i et recordo que cada cop que participes al De Gorra tens una oportunitat més d'aconseguir l'escapada per dues persones a una casa rural, gentilesa de Ricitours Viatges, que sortejarem al final de la temporada.
2: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607-64-65-66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607-64-65-66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De Gorra Express.
3: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
4: Cada cançó al seu moment.
3: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Exit Sensa.
1: Somebody call me. Tanquem la parada del Degorra Express d'avui. Demà hi tornem, a la mateixa hora, que ningú es mogui. Adéu-siau. Degorra Express, música sense interrupcions. Fins demà.
2: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
3: S'aprova definitivament el projecte de la nova rotonda i la millora del pont de la Riera de Reixac al polígon d'en Puigverd, amb un pressupost total de 950.000 euros. Les obres, que compten amb una subvenció de 720.000 euros de la Diputació, serviran per reorganitzar el trànsit en un punt de baixa visibilitat i inclouran un nou creuament per carril bici. L'actuació també preveu eixamplar la llera de la Riera per augmentar el drenatge i reduir el risc d'inundacions en cas de pluges intenses. Un cop s'adjudiqui el contracte, els treballs tindran una durada de 6 mesos i s'executaran en 3 fases per minimitzar les afectacions viàries. El projecte finalitzarà amb la revegetació de les ribes amb espècies autòctones per consolidar els talussos i integrar l'obra a l'entorn. Bona tarda, avui és dimecres 5 d'agost del 2026. Comencem l'informatiu.

I ho fem, com sempre, avançant en titulars quines han estat les notícies més destacades de la jornada d'avui. L'atur puja lleugerament aquest juliol fins a les 377 persones a Palafolls, fet que suposa un increment de 13 aturats respecte al mes anterior. Malgrat aquest repunt mensual, la xifra es manté en valors positius en l'àmbit anual i és que hi ha menys persones sense feina que el juliol de 2025. Aquesta tendència a l'alça s'ha repetit a municipis veïns com Malgrat i Tordera, mentre que Santa Susana ha mantingut una estabilitat absoluta. Parlarem també de cultura i comerços, perquè la CEP i la FIC s'han unit per portar l'exposició fotogràfica als aparadors de Palafolls del 10 al 30 d'agost per commemorar el Dia Mundial de la Fotografia. La iniciativa ha buscat dinamitzar la vida social i donar visibilitat al talent artístic local i també al teixit comercial del nostre poble, mitjançant petites galeries urbanes. Com a reclam, s'ha organitzat un sorteig de 3 xecs de compra de 100 euros cadascun per gastar en els negocis que formen part de l'Associació de Comerciants. Per participar-hi, els visitants hauran de localitzar 5 imatges que amaguen el logotip de la CEP i compartir-les a Instagram. Les bases del concurs es poden consultar mitjançant un codi QR que està situat als cartells informatius de la campanya. I malgrat demà, enceta demà la Festa Major de Sant Roc amb 10 dies farcits d'activitats tradicionals i propostes musicals per tothom. A tret de sortida oficial tindrà lloc divendres amb el pregó del grup excursionista malgratenc per celebrar el seu 50è aniversari al Parc Francesc Macià. El programa inclou cites clàssiques com la trobada de gegants i el correfoc, a més de les nits de barraques amb grups com Triquell o Balcan Bomba. Com a novetats, enguany també s'estrena el taller Rodoreda, Flors i Festa i es mantenen actes populars com la Festa Holi a la platja. La festa inclourà acabarà el 16 d'agost amb un ofici solemne i amb també el tradicional castell de focs artificials. I pel que fa al temps, aquest dimecres no hi haurà canvis, per la qual cosa tornarem a tenir una jornada completament estable i assolellada tot el Maresme. No s'esperen precipitacions, els vents seran fluixos, força 2 a 3. De component sud al matí girant cap a sud-oest a partir del migdia. El mar estarà en estat de marejol amb mar de fons. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis i aniran dels 22 als 25 graus, mentre que les màximes baixaran lleugerament i aniran dels 30 als 34. A Palafolls el dia serà assolellat, les temperatures

0: sense que s'hagin presentat al·legacions, el tràmit administratiu ha finalitzat oficialment, permetent encara així la fase d'adjudicació de les obres. L'actuació compta amb un pressupost d'execució de 950.000 euros. Per finançar el projecte, l'Ajuntament disposa d'una subvenció de 720.000 euros de la Diputació, atorgada a través del Programa Sectorial de Millora de Polígons Industrials. L'obra central consistirà en la construcció d'una nova rotonda urbana de petit diàmetre per reorganitzar el trànsit en un punt on actualment s'obliga els vehicles a fer un gir de gairebé 90 graus amb poca visibilitat. A més, s'inclourà un nou creuament pel carril bici degudament senyalitzat. Més enllà de la mobilitat, el projecte té en compte també la seguretat a la zona del polígon, i és que es farà una ampliació del pas de la Riera, on es substituirà l'actual calaix de formigó per una estructura molt més àmplia de 8 per 2 metres i 40,5 metres de llargada. A la vegada, aquesta ampliació permetrà eixamplar també la llera i augmentar significativament el drenatge, reduint el risc de desbordaments en cas de pluges intenses. Un cop s'adjudiqui el contracte, el termini previst per l'execució dels treballs és de 6 mesos. Per minimitzar l'afectació al trànsit de la zona industrial, les obres s'han planificat en 3 fases. La fase 1 inclou els treballs externs de la calçada al costat oest. La fase 2 serà el desviament del trànsit per la zona nova per actuar al costat est. I la fase 3 serà l'asfaltat definitiu, senyalització i instal·lació de mobiliari urbà. El projecte també preveu la revegetació de les ribes de la Riera amb espècies autòctones per consolidar els talussos i integrar l'obra en l'entorn natural. I parlem ara d'altres qüestions, concretament de l'atur, que ha pujat lleugerament aquest juliol a Palafolls i se situa ara mateix a les 377 persones. Segons les últimes dades publicades per l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat, Palafolls ha tancat el mes de juliol amb un total de 377 persones sense feina. La xifra representa un increment de 13 persones respecte al mes de juny, quan hi havia 364 aturats, i deixa la taxa d'atur registrada al municipi en un 6,85%. Tot i aquest repunt mensual, coincidint amb ple període estival, la xifra de 377 persones es manté en valors positius si es mira en perspectiva anual. Cal recordar que el juny de l'any passat el nostre poble comptabilitzava 383 persones sense feina, i al maig d'aquell mateix any la xifra s'enfilava fins les 393. Per tant, malgrat el creixement d'aquest juliol, el mercat laboral local segueix mostrant millors registres que l'exercici anterior. L'informe de l'Observatori també detalla que la tendència a l'alça no ha estat exclusiva a Palafolls, sinó que s'ha repetit a la majoria de municipis veïns durant aquest mes. Malgrat de Mar registra 767 persones aturades. Això suposa un increment de 16 respecte a les 751 del mes de juny. A Tordera la xifra se situa en 900 persones sense feina, 7 més que el mes anterior, quan n'hi havia 893. I Santa Susana es manté com l'excepció i experimenta una estabilitat absoluta amb 130 aturats, la mateixa xifra que es va registrar en tancar el juny. Aquestes dades contrasten, però, amb les del mes passat, quan Palafolls va assolir la seva millor dada d'atur dels darrers 8 anys en un mes de juny. I parlem ara de cultura, perquè la CEP i la FIC s'han unit per portar la fotografia als aparadors de Palafolls pel Dia Mundial de la Fotografia. L'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls, és a dir, la CEP, i l'Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, la FIC, han sumat esforços en una iniciativa conjunta per portar la cultura directament als carrers del nostre poble. Del 10 al 30 d'agost, els aparadors dels comerços associats es transformaran en petites galeries fotogràfiques per commemorar el Dia Mundial de la Fotografia, que es farà el pròxim 19 d'agost. El president de la FIC, Joan Membrives, explica que la proposta busca dinamitzar la vida social del poble, coincidint amb el Dia Mundial de la Fotografia.
1: A la FIC, d'alguna manera, volíem celebrar el Dia Mundial de la Fotografia, que serà el proper 19 d'agost. I una de les propostes va ser una exposició als aparadors. Vam contactar amb en Joan, president de la CEP, i li van traslladar la proposta. La resposta va ser més que bona. Ells van proposar, a més, fer un sorteig de 3 xecs de 100 euros, un al·licient per visitar les exposicions. Les dues entitats compartim l'objectiu de dinamitzar la vida cultural i social de Palafolls i vam veure en aquesta proposta una oportunitat per donar visibilitat tant al talent fotogràfic com al teixit comercial del poble.
0: Segons Membrives, aquesta col·laboració permet donar visibilitat tant al talent fotogràfic com al teixit comercial del poble, com a reclam per incentivar les visites.

0: La CEP ha organitzat un sorteig de 3 xecs de compra de 100 euros cadascun per gastar en els negocis locals. Per participar-hi, els interessats han de visitar els comerços de la CEP i descobrir les fotografies exposades. En elles hauran de localitzar les 5 imatges que amaguen el logotip de l'associació i un cop les trobin hauran de compartir les fotos a Instagram seguint les indicacions d'aquest concurs.
1: Per participar al sorteig és molt senzill. Només cal visitar els comerços que formen part de l'exposició i localitzar les 5 fotografies que amaguen el logotip de la CEP. Un cop trobades, s'han de fotografiar i compartir-les a Instagram seguint les indicacions del concurs. Entre totes les persones que compleixin els requisits, se sortejaran 3 xecs de 100 euros per comprar als establiments associats a la CEP.
0: Les bases detallades del sorteig es poden consultar escanejant el codi QR que apareix als cartells informatius de la campanya o a través del web de la FIC. I obrim ara plana comarcal per anar cap a Malgrat de Mar, que comença demà la Festa Major de Sant Roc amb 10 dies de festa i tradició. Malgrat ho té tot a punt per començar aquest dijous 6 d'agost la seva Festa Major de Sant Roc. La celebració s'allargarà fins al diumenge dia 16 amb un ampli ventall d'activitats que combinen els actes més tradicionals amb propostes per tots els públics. Tot i que els primers actes ja arrenquen demà, el tret de sortida oficial tindrà lloc divendres 7 d'agost amb el pregó a càrrec del grup excursionista malgratenc. L'entitat, que enguany celebra el seu 50è aniversari, s'encarregarà de dirigir-se als malgratencs des del Parc Francesc Macià a partir de les 10 de la nit. L'acte es completarà amb el musical Broadway Sant Roc a càrrec del grup de teatre Germanó i un sopar popular previ a partir de les 8. El dissabte 8 i el diumenge 9 concentraran algunes de les cites més tradicionals. Dissabte serà el torn de la 71a trobada de gegants, la nit de la sardana i el correfoc de la colla Ratpenats Infernals. Diumenge l'activitat es traslladarà a la platja amb les matinades, la xocolatada, el concurs de cucous i la festa Holi, tancant la jornada amb una cantada d'havaneres. La programació s'estendrà durant tota la setmana amb novetats com el taller Rodoreda, Flors i Festa o propostes consolidades com el Barraquits el dimecres dia 12. Les nits de barraques seran el divendres dia 14 i el dissabte dia 15 amb les actuacions de grups com Triquell, Balcambomba o La Tropical. La Festa Major de Sant Roc posarà el punt final diumenge 16 d'agost amb l'ofici solemne presidit pel bisbat de Girona, el ball amb l'orquestra Montgrins i el tradicional castell de focs artificials. A banda d'aquests, el consistori ha preparat altres activitats que podeu trobar ja al cartell publicat al web de l'Ajuntament de Malgrat.

És moment ara d'obrir la nostra hemeroteca i conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, Blana reclamava la reobertura de les urgències nocturnes als ambulatoris. Abans de l'inici de l'últim ple municipal, l'alcalde va fer una declaració institucional on es recolzava per part de tots els grups polítics la petició formulada pels veïns de Masenlaire. Concretament, l'Associació de Veïns reclamava que l'ambulatori situat en aquest barri oferís de nou el servei d'urgències a la nit. I és que des de l'any 2011 Blanes no comptava amb servei d'urgències nocturnes a cap dels dos ambulatoris, el de Masenlaire i el dels Pins. Des de feia més de 10 anys, llavors els blanencs i la població dels municipis del voltant només podien anar a l'hospital comarcal. El 2021 hi havia preocupació per l'estat de les parcel·les de bancs i fons voltors. Els propietaris estan obligats a mantenir les parcel·les netes de residus, però també desbrossades, sobretot aquelles situades en urbanitzacions i zones properes a boscos. És una mesura destinada a prevenir incendis forestals. El problema en el que es trobaven molts ajuntaments, entre ells el nostre, és amb les parcel·les que són propietat d'entitats bancàries o de fons voltors i que es desentenen completament de les seves obligacions. Els consistoris, que havien de fer complir la norma, tenien i tenen diferents instruments per intentar que els propietaris facin la feina, com ara l'execució subsidiària, a través de la qual el propi consistori, qui encarrega i paga la neteja de les parcel·les, després gira la despesa a la propietat. Aquesta és la solució més habitual, però no sempre s'aconsegueix que l'altra part acabi retornant els diners a la corporació. En el cas de Palafolls, aquesta factura costa molt de recuperar perquè les entitats bancàries es desentenen. I finalment, el 2016, Palafolls registrava la millor dada d'atur des de la tardor de 2008. El nombre d'aturats del nostre municipi s'havia reduït en 20 persones en aquell últim mes. Hi havia 574, el que representava aproximadament un 14% de la població activa del nostre municipi. Aquesta era la millor dada que des que havia començat la crisi. Des de llavors s'havia arribat a un màxim de 922 persones, nombre que s'havia repetit durant dos mesos a l'hivern de 2012. Aquell juliol, a Palafolls s'havia reduït en 29 el número de persones aturades respecte al mateix mes de l'any anterior i la tendència continuava a la baixa, com també va passar en aquells últims quatre mesos.

0: És moment ara de connectar amb el nostre company, en Quim Serra, qui, com sempre, té tots els detalls de la previsió meteorològica del temps. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Continuem avui amb una jornada marcada per la calor intensa. De fet, avui les temperatures pujaran i aquest migdia les màximes aquí al Maresme arribaran a valors de 34-35 graus cap a l'interior de la comarca i cap als 32-33 a prop de la costa. Per tant, tornem a tenir calor, una calor ben intensa al llarg de tot el dia d'avui. Han pujat també les temperatures nocturnes aquí a la comarca, mentre que de cara a demà esperem un canvi de temps que es traduirà en tempestes a la tarda i amb un descens de temperatures de cara ja a divendres. De moment demà baixarien una mica, però divendres aquest descens serà molt més evident. D'entrada avui, dia tranquil, assolellat, amb alguns núvols sempre poc importants, els vents que bufaran tots fluixos, com un molt lleugerament moderats aquesta tarda de Garbí del sud-oest, i la situació marítima que continuarà dominada pel marejol a tota la costa de la comarca. Com dèiem, de cara a demà, el vent de cara a la tarda aniria girant cap a component est, arribaran nuvolades amb xàfecs, tempestes de distribució irregular, però localment d'intensitat forta, per tant, precaució demà a la tarda, i també durant la nit de demà, demà passat i matinada de divendres en alguns punts de la franja costanera, on encara podria quedar algun aiguat puntual. Pel que fa al divendres, el temps aniria millorant, però com ja hem dit, en temperatures que demà baixaran una mica i que divendres baixaran de forma més clara. Ara mateix sembla que tindrem un cap de setmana tranquil, amb domini del sol i temperatures que tornarien a tirar cap amunt.

0: el que fem ara és repassar en titulars quines han estat les notícies més destacades de la jornada d'avui per acabar l'informatiu. Entre altres, hem parlat d'obres d'urbanisme, perquè s'ha aprovat definitivament el projecte de la nova rotonda i la millora del pont de la Riera de Reixac al polígon d'en Puigverd, amb un pressupost total de 950.000 euros. Les obres, que compten amb una subvenció de 720.000 euros de la Diputació, serviran per reorganitzar el trànsit en un punt de baixa visibilitat i inclouran un nou creuament per carril bici. L'actuació també preveu eixamplar la llera de la Riera per augmentar el drenatge i reduir el risc d'inundacions en cas de pluges intenses. Un cop s'adjudiqui el contracte, els treballs tindran una durada de 6 mesos i s'executaran en 3 fases per minimitzar les afectacions viàries. I hem parlat d'economia també, perquè l'atur ha pujat lleugerament a Palafolls aquest juliol fins a les 377 persones, fet que suposa un increment de 13 aturats respecte al mes anterior. Malgrat aquest repunt mensual, les xifres manté valors positius en l'àmbit anual, perquè hi ha menys persones sense feina que el juliol de 2025. Aquesta tendència a l'alça s'ha repetit en municipis veïns com Malgrat i Tordera, mentre que Santa Susana ha mantingut una estabilitat absoluta. L'informe de l'Observatori situa la taxa d'atur registrada al municipi, en el nostre, en el 6,85%. Hem parlat també de cultura, perquè la CEP i la FIC s'han unit per portar l'exposició fotogràfica als aparadors de Palafolls del 10 al 30 d'agost per commemorar el Dia Mundial de la Fotografia. La iniciativa busca dinamitzar la vida social i donar visibilitat al talent artístic local i al teixit comercial del nostre poble, mitjançant petites galeries urbanes. Com a reclam, s'ha organitzat un sorteig de 3 xecs de compra de 100 euros cadascun per gastar en els negocis que formen part de l'Associació de Comerciants. Per participar-hi, els visitants hauran de localitzar 5 imatges que amaguen el logotip de la FEP i compartir-les a Instagram. Les bases del concurs es poden consultar mitjançant un codi QR que han situat els cartells informatius de la campanya. I malgrat de mar, comença demà la Festa Major de Sant Roc amb 10 dies farcits d'activitats tradicionals i propostes musicals per tothom. A tret de sortida oficial tindrà lloc prop divendres amb el pregó del grup excursionista malgratenc per celebrar el seu 50è aniversari al Parc Francesc Macià. El programa inclou cites clàssiques com la trobada de gegants i el correfoc, a més de les nits de barraques amb grups com Triquell o Balcan Bomba. Com a novetats, enguany s'estrena el taller Rodoreda Flors i Festa i es mantenen actes populars com la Guerra de Colors a la platja. La festa clourà el 16 d'agost amb un ofici solemne i el tradicional castell de focs artificials. Fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres 5 d'agost del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes aquestes notícies les teniu disponibles al nostre web a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i també al canal de difusió de WhatsApp. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat. Èxit sense pausa, un rere l'altre. No, no, no, no. A Ràdio Palafolls.

Cada dia, de dilluns a divendres, participa al de córrer i guanya un munt de premis. Vols amb ultralleugers, entrades a parcs aquàtics, al cinema, a spas, dinars i sopars en diferents restaurants i vals de descomptes pels comerços de Palafolls. Gaudeix de l'estiu sense pagar ni un euro. Participa al de córrer de Ràdio Palafolls.

0: La CEP i la FIC s'uneixen per portar la fotografia als aparadors de Palafolls pel Dia Mundial de la Fotografia. L'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls i l'Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes han sumat esforços en una iniciativa conjunta per portar la cultura directament als carrers del nostre poble. Del 10 al 30 d'agost, els aparadors dels comerços associats es transformaran en petites galeries fotogràfiques per commemorar el Dia Mundial de la Fotografia, que se celebra el 19 d'agost. El president de la FIC, Joan Membrives, ha explicat que la proposta busca dinamitzar la vida social del poble, coincidint amb aquest Dia Mundial.
1: A la FIC, d'alguna manera, volíem celebrar el Dia Mundial de la Fotografia, que serà el proper 19 d'agost. I una de les propostes va ser una exposició als aparadors. Vam contactar amb en Joan, president de la CEP, i li van traslladar la proposta. La resposta va ser més que bona. Ells van proposar, a més, fer un sorteig de 3 xecs de 100 euros, un al·licient per visitar les exposicions. Les dues entitats compartim l'objectiu de dinamitzar la vida cultural i social de Palafolls i vam veure en aquesta proposta una oportunitat per donar visibilitat tant al talent fotogràfic com al teixit comercial del poble.
0: Segons Membrives, aquesta col·laboració permet donar visibilitat tant al talent fotogràfic com al teixit comercial del poble. Com a reclam per incentivar les visites a aquesta exposició, la CEP ha organitzat un sorteig de 3 xecs de compra de 100 euros cadascun per gastar en els negocis locals. Per participar-hi, els interessats han de visitar els comerços de la CEP i descobrir les fotografies exposades. En elles hauran de localitzar les 5 imatges que amaguen el logotip de l'Associació de Comerciants i un cop les trobin hauran de compartir-les a Instagram seguint les indicacions del concurs.
1: Per participar al sorteig és molt senzill. Només cal visitar els comerços que formen part de l'exposició i localitzar les 5 fotografies que amaguen el logotip de la CEP. Un cop trobades, s'han de fotografiar i compartir-les a Instagram seguint les indicacions del concurs. Entre totes les persones que compleixin els requisits, se sortejaran 3 xecs de 100 euros per comprar als establiments associats a la CEP.
0: Les bases detallades d'aquest sorteig es poden consultar ja escanejant el codi QR que apareix als cartells informatius de la campanya o a través del web de la FIC.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.

0: L'atur puja lleugerament a Palafolls aquest juliol i se situa en les 377 persones. Segons les últimes dades publicades per l'Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat, Palafolls ha tancat el mes de juliol amb un total de 377 persones sense feina. Aquesta xifra representa un increment de 13 persones respecte al mes de juny, quan hi havia 364 aturats, i deixa la taxa d'atur registrat al municipi en un 6,85%. Tot i aquest repunt mensual coincidint en ple període estival, les xifres mantenen valors positius si es mira en perspectiva anual. Malgrat el creixement d'aquest juliol, el mercat laboral segueix mostrant millors registres que en últims anys. L'informe de l'Observatori també detalla que la tendència a l'alça no ha estat exclusiva de Palafolls, sinó que s'ha repetit a la majoria de municipis veïns durant aquest juliol. Malgrat de Mar registra 767 persones aturades. Això suposa un increment de 16 respecte a les 751 del mes de juny. A Tordera la xifra se situa en 900 sense feina, 7 més que el mes anterior. I Santa Susana es manté com l'excepció i experimenta una estabilitat absoluta amb 130 aturats. La mateixa xifra que es va registrar en tancar el mes de juny. Aquestes dades contrasten amb les del mes passat, quan Palafolls va assolir la seva millor edat d'atur en els darrers 18 anys, amb una baixada de les persones sense feina. I malgrat de mar, enceta demà la Festa Major de Sant Roc amb 10 dies de festa i tradició. Malgrat ho té tot a punt per iniciar aquest dijous 6 d'agost la seva Festa Major de Sant Roc. La celebració s'allargarà fins al diumenge 16 d'agost amb un ampli ventall d'activitats que combinen els actes més tradicionals amb propostes per tots els públics. Tot i que els primers actes ja arrenquen demà, el tret de sortida oficial tindrà lloc divendres 7 d'agost amb el pregó a càrrec del grup excursionista Malgratenc. L'entitat, enguany celebra el seu 5è aniversari, serà l'encarregada de dirigir-se a tota la ciutadania des del Parc Francesc Macià a partir de les 10 de la nit. L'acte es completarà amb el musical Broadway Sant Roc a càrrec del grup de teatre Germanó i un sopar popular previ a partir de les 8 del vespre. El dissabte 8 i el diumenge 9 es concentraran algunes de les cites més tradicionals. Dissabte serà el torn de la 71a trobada de gegants, la nit de la sardana i el correfoc de la colla Ratpenats Infernals. Diumenge l'activitat es traslladarà a la platja amb les matinades, la xocolatada, el concurs de cocous i la guerra de colors tancant la jornada amb una cantada de veneres. La programació s'estendrà durant tota la setmana vinent amb novetats com el taller Rodoreda, Flors i Festa o propostes consolidades com el Barraquits el pròxim dimecres 12. Les nits de barraca seran divendres 14 i el dissabte 15 amb les actuacions de grups com Triquell, Balcan Bomba o La Tropical. La Festa Major de Sant Roc posarà el punt final diumenge 16 d'agost amb l'ofici solemne presidit pel bisbe de Girona, el ball amb l'orquestra Montgrins i el tradicional castell de focs artificials a càrrec de la pirotècnia igual. A banda d'aquests, el consistori ha preparat altres activitats que podeu trobar ja al cartell publicat al web de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: S'aprova definitivament el projecte de la nova rotonda i la millora del pont de la Riera de Reixac al polígon d'en Puigverd, amb un pressupost total de 950.000 euros. Les obres, que compten amb una subvenció de 720.000 euros de la Diputació, serviran per reorganitzar el trànsit en un punt de baixa visibilitat i inclouran un nou creuament per carril bici. L'actuació també preveu eixamplar la llera de la Riera per augmentar el drenatge i reduir el risc d'inundacions en cas de pluges intenses. Un cop s'adjudiqui el contracte, els treballs tindran una durada de 6 mesos i s'executaran en 3 fases per minimitzar les afectacions viàries. El projecte finalitzarà amb la revegetació de les ribes amb espècies autòctones per consolidar els talussos i integrar l'obra a l'entorn. Bona tarda, avui és dimecres 5 d'agost del 2026. Comencem l'informatiu.

I ho fem, com sempre, avançant en titulars quines han estat les notícies més destacades de la jornada d'avui. L'atur puja lleugerament aquest juliol fins a les 377 persones a Palafolls, fet que suposa un increment de 13 aturats respecte al mes anterior. Malgrat aquest repunt mensual, la xifra es manté en valors positius en l'àmbit anual i és que hi ha menys persones sense feina que el juliol de 2025. Aquesta tendència a l'alça s'ha repetit en municipis veïns com Malgrat i Tordera, mentre que Santa Susana ha mantingut una estabilitat absoluta. Parlarem també de cultura i comerços, perquè la CEP i la FIC s'han unit per portar l'exposició fotogràfica als aparadors de Palafolls del 10 al 30 d'agost per commemorar el Dia Mundial de la Fotografia. La iniciativa ha buscat dinamitzar la vida social i donar visibilitat al talent artístic local i també al teixit comercial del nostre poble, mitjançant petites galeries urbanes. Com a reclam, s'ha organitzat un sorteig de 3 xecs de compra de 100 euros cadascun per gastar en els negocis que formen part de l'Associació de Comerciants. Per participar-hi, els visitants hauran de localitzar 5 imatges que amaguen el logotip de la CEP i compartir-les a Instagram. Les bases del concurs es poden consultar mitjançant un codi QR que està situat als cartells informatius de la campanya. I malgrat demà, enceta demà la Festa Major de Sant Roc amb 10 dies farcits d'activitats tradicionals i propostes musicals per tothom. El tret de sortida oficial tindrà lloc divendres amb el pregó del grup excursionista malgratenc per celebrar el seu 50è aniversari al Parc Francesc Macià. El programa inclou cites clàssiques com la trobada de gegants i el correfoc, a més de les nits de barraques amb grups com Triquell o Balcan Bomba. Com a novetats, enguany també s'estrena el taller Rodoreda, Flors i Festa i es mantenen actes populars com la Festa Holi a la platja. La festa inclourà acabarà el 16 d'agost amb un ofici solemne i amb també el tradicional castell de focs artificials. I pel que fa al temps, aquest dimecres no hi haurà canvis, per la qual cosa tornarem a tenir una jornada completament estable i assolellada tot el Maresme. No s'esperen precipitacions, els vents seran fluixos, força 2 a 3. De component sud al matí girant cap a sud-oest a partir del migdia. El mar estarà en estat de marejol amb mar de fons. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis i aniran dels 22 als 25 graus, mentre que les màximes baixaran lleugerament i aniran dels 30 als 34. A Palafolls el dia serà assolellat, les temperatures baixen fins als 33 graus i les mínimes es mantenen en els 22. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui i tal com ja hem avançat en titulars, ho fem parlant del polígon d'en Puigverd. I és que s'ha aprovat ja definitivament el projecte de la nova rotonda i la millora del pont de la Riera de Reixac al polígon. El projecte de reordenació de la vialitat a l'entorn del pont de la Riera de Reixac ha rebut ja l'aprovació definitiva. Després que la Junta de Govern local aprovés inicialment aquest projecte a principis d'any i passat ja el període d'exposició pública sense que s'hagin presentat al·legacions, el tràmit administratiu ha finalitzat oficialment, permetent encara així la fase d'adjudicació de les obres. L'actuació compta amb un pressupost d'execució de 950.000 euros. Per finançar el projecte, l'Ajuntament disposa d'una subvenció de 720.000 euros de la Diputació, atorgada a través del Programa Sectorial de Millora de Polígons Industrials. L'obra central consistirà en la construcció d'una nova rotonda urbana de petit diàmetre per reorganitzar el trànsit en un punt on actualment s'obliga els vehicles a fer un gir de gairebé 90 graus amb poca visibilitat. A més, s'inclourà un nou creuament pel carril bici degudament senyalitzat. Més enllà de la mobilitat, el projecte té en compte també la seguretat a la zona del polígon i és que es farà una ampliació del pas de la Riera on es substituirà l'actual calaix de formigó per una estructura molt més àmplia de 8 per 2 metres i 40,5 metres de llargada. A la vegada, aquesta ampliació permetrà eixamplar també la llera i augmentar significativament el drenatge, reduint el risc de desbordaments en cas de pluges intenses. Un cop s'adjudiqui el contracte, el termini previst per l'execució dels treballs és de 6 mesos. Per minimitzar

0: productiu de la Generalitat. Palafolls ha tancat el mes de juliol amb un total de 377 persones sense feina. La xifra representa un increment de 13 persones respecte al mes de juny, quan hi havia 364 aturats i deixa la taxa d'atur registrada al municipi en un 6,85%. Tot i aquest repunt mensual, coincidint amb ple període estival, la xifra de 377 persones es manté en valors positius si es mira en perspectiva anual. Cal recordar que el juny de l'any passat el nostre poble comptabilitzava 383 persones sense feina i al maig d'aquell mateix any la xifra s'enfilava fins les 393. Per tant, malgrat el creixement d'aquest juliol, el mercat laboral local segueix mostrant millors registres que l'exercici anterior. L'informe de l'Observatori també detalla que la tendència a l'alça no ha estat exclusiva a Palafolls, sinó que s'ha repetit a la majoria de municipis veïns durant aquest mes. Malgrat de Mar registra 767 persones aturades. Això suposa un increment de 16 respecte a les 751 del mes de juny. A Tordera la xifra se situa en 900 persones sense feina, 7 més que el mes anterior, quan n'hi havia 893. I Santa Susana es manté com l'excepció i experimenta una estabilitat absoluta amb 130 aturats, la mateixa xifra que es va registrar en tancar el juny. Aquestes dades contrasten, però, amb les del mes passat, quan Palafolls va assolir la seva millor dada d'atur dels darrers 8 anys en un mes de juny. I parlem ara de cultura, perquè la CEP i la FIC s'han unit per portar la fotografia als aparadors de Palafolls pel Dia Mundial de la Fotografia. L'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls, és a dir, la CEP, i l'Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, la FIC, han sumat esforços en una iniciativa conjunta per portar la cultura directament als carrers del nostre poble. Del 10 al 30 d'agost, els aparadors dels comerços associats es transformaran en petites galeries fotogràfiques per commemorar el Dia Mundial de la Fotografia, que es farà el pròxim 19 d'agost. El president de la FIC, Joan Membrives, ha explicat que la proposta busca dinamitzar la vida social del poble, coincidint amb el Dia Mundial de la Fotografia.
1: A la FIC, d'alguna manera, volíem celebrar el Dia Mundial de la Fotografia, que serà el proper 19 d'agost. I una de les propostes va ser una exposició als aparadors. Vam contactar amb en Joan, president de la CEP, i li van traslladar la proposta. La resposta va ser més que bona. Ells van proposar, a més, fer un sorteig de 3 xecs de 100 euros, un al·licient per visitar les exposicions. Les dues entitats compartim l'objectiu de dinamitzar la vida cultural i social de Palafolls i vam veure en aquesta proposta una oportunitat per donar visibilitat tant al talent fotogràfic com al teixit comercial del poble.
0: Segons Membrives, aquesta col·laboració permet donar visibilitat tant al talent fotogràfic com al teixit comercial del poble. Com a reclam per incentivar les visites, la CEP ha organitzat un sorteig de 3 xecs de compra de 100 euros cadascun per gastar en els negocis locals. Per participar-hi, els interessats han de visitar els comerços de la CEP i descobrir les fotografies exposades. En elles hauran de localitzar les 5 imatges que amaguen el logotip de l'associació i un cop les trobin hauran de compartir les fotos a Instagram seguint les indicacions d'aquest concurs.
1: Per participar al sorteig és molt senzill. Només cal visitar els comerços que formen part de l'exposició i localitzar les 5 fotografies que amaguen el logotip de la CEP. Un cop trobades, s'han de fotografiar i compartir-les a Instagram seguint les indicacions del concurs. Entre totes les persones que compleixin els requisits, se sortejaran 3 xecs de 100 euros per comprar als establiments associats a la CEP.
0: Les bases detallades del sorteig es poden consultar escanejant el codi QR que apareix als cartells informatius de la campanya o a través del web de la FIC. I obrim ara plana comarcal per anar cap a Malgrat de Mar, que comença demà la Festa Major de Sant Roc amb 10 dies de festa i tradició. Malgrat ho té tot a punt per començar aquest dijous 6 d'agost la seva Festa Major de Sant Roc. La celebració s'allargarà fins al diumenge dia 16 amb un ampli ventall d'activitats que combinen els actes més tradicionals amb propostes per tots els públics. Tot i que els primers actes ja arrenquen demà, el tret de sortida oficial tindrà lloc divendres 7 d'agost amb el pregó a càrrec del grup excursionista Malgratenc. L'entitat, que enguany celebra el seu 50è aniversari, s'encarregarà de dirigir-se als malgratencs des del Parc Francesc Macià a partir de les 10 de la nit. L'acte es completarà amb el musical Broadway Sant Roc a càrrec del grup de teatre Germanó i un sopar popular previ a partir de les 8. El dissabte 8 i el diumenge 9 concentraran algunes de les cites més tradicionals.

professionals. Dissabte serà el torn de la 71a trobada de gegants, la nit de la sardana i el correfoc de la colla Ratpenats Infernals. Diumenge l'activitat es traslladarà a la platja amb les matinades, la xocolatada, el concurs de cucous i la festa Holi, tancant la jornada amb una cantada d'havaneres. La programació s'estendrà durant tota la setmana amb novetats com el taller Rodoreda, Flors i Festa, o propostes consolidades com el Barraquits el dimecres dia 12. Les nits de barraques seran el divendres dia 14 i el dissabte dia 15, amb les actuacions de grups com Triquell, Balcambomba o La Tropical. La Festa Major de Sant Roc posarà el punt final diumenge 16 d'agost amb l'ofici solemne presidit pel bisbat de Girona, el ball amb l'orquestra Mongrins i el tradicional castell de focs artificials. A banda d'aquests, el consistori ha preparat altres activitats que podeu trobar ja al cartell publicat al web de l'Ajuntament de Malgrat.

És moment ara d'obrir la nostra hemeroteca i conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, Blana reclamava la reobertura de les urgències nocturnes als ambulatoris. Abans de l'inici de l'últim ple municipal, l'alcalde va fer una declaració institucional on es recolzava per part de tots els grups polítics la petició formulada pels veïns de Masenlaire. Concretament, l'Associació de Veïns reclamava que l'ambulatori situat en aquest barri oferís de nou el servei d'urgències a la nit. I és que des de l'any 2011 Blanes no comptava amb servei d'urgències nocturnes a cap dels dos ambulatoris, el de Masenlaire i el dels Pins. Des de feia més de 10 anys, llavors els blanencs i la població dels municipis del voltant només podien anar a l'hospital comarcal. El 2021 hi havia preocupació per l'estat de les parcel·les de bancs i fons voltors. Els propietaris estan obligats a mantenir les parcel·les netes de residus, però també desbrossades, sobretot aquelles situades en urbanitzacions i zones properes a boscos. És una mesura destinada a prevenir incendis forestals. El problema en el que es trobaven molts ajuntaments, entre ells el nostre, és amb les parcel·les que són propietat d'entitats bancàries o de fons voltors i que es desentenen completament de les seves obligacions. Els consistoris, que havien de fer complir la norma, tenien i tenen diferents instruments per intentar que els propietaris faci la feina, com ara l'execució subsidiària, a través de la qual el propi consistori, qui encarrega i paga la neteja de les parcel·les, després gira la despesa a la propietat. Aquesta és la solució més habitual, però no sempre s'aconsegueix que l'altra part acabi retornant els diners a la corporació. En el cas de Palafolls, aquesta factura costa molt de recuperar perquè les entitats bancàries es desentenen. I finalment, el 2016, Palafolls registrava la millor dada d'atur des de la tardor de 2008. El nombre d'aturats del nostre municipi s'havia reduït en 20 persones en aquell últim mes. Hi havia 574, el que representava aproximadament un 14% de la població activa del nostre municipi. Aquesta era la millor dada que des que havia començat la crisi. Des de llavors s'havia arribat a un màxim de 922 persones, nombre que s'havia repetit durant dos mesos a l'hivern de 2012. Aquell juliol, a Palafolls s'havia reduït en 29 el número de persones aturades respecte al mateix mes de l'any anterior i la tendència continuava a la baixa, com també va passar en aquells últims 4 mesos.

0: És moment ara de connectar amb el nostre company, en Quim Serra, qui, com sempre, té tots els detalls de la previsió meteorològica del temps. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Continuem avui amb una jornada marcada per la calor intensa. De fet, avui les temperatures pujaran i aquest migdia les màximes aquí al Maresme arribaran a valors de 34-35 graus cap a l'interior de la comarca i cap als 32-33 a prop de la costa. Per tant, tornem a tenir calor, doncs una calor ben intensa al llarg de tot el dia d'avui. Han pujat també les temperatures nocturnes aquí a la comarca, mentre que de cara a demà esperem un canvi de temps que es traduirà en tempestes a la tarda i amb un descens de temperatures de cara ja a divendres. De moment demà baixarien una mica, però divendres aquest descens serà molt més evident. D'entrada avui, dia tranquil, assolellat, amb alguns núvols sempre poc importants, els vents que bufaran tots fluixos, com a molt lleugerament moderats aquesta tarda de Garbí del sud-oest, i la situació marítima que continuarà dominada pel marejol a tota la costa de la comarca. Com dèiem, de cara a demà, el vent de cara a la tarda aniria girant cap a component est, arribaran nuvolades amb xàfecs, tempestes de distribució irregular, però localment d'intensitat forta, per tant, precaució demà a la tarda, i també durant la nit de demà, demà passat i matinada de divendres en alguns punts de la franja costanera, on encara podria quedar algun aiguat puntual. Pel que fa al divendres, el temps aniria millorant, però com ja hem dit, amb temperatures que demà baixaran una mica i que divendres baixaran de forma més clara. Ara mateix sembla que tindrem un cap de setmana tranquil, amb domini del sol i temperatures que tornarien a tirar cap amunt.

0: I el que fem ara és repassar en titulars quines han estat les notícies més destacades de la jornada d'avui per acabar l'informatiu. Entre altres, hem parlat d'obres d'urbanisme, perquè s'ha aprovat definitivament el projecte de la nova rotonda i la millora del pont de la Riera de Reixac al polígon d'en Puigverd, amb un pressupost total de 950.000 euros. Les obres, que compten amb una subvenció de 720.000 euros de la Diputació, serviran per reorganitzar el trànsit en un punt de baixa visibilitat i inclouran un nou creuament per carril bici. L'actuació també preveu eixamplar la Riera de la Llera, per augmentar el drenatge i reduir el risc d'inundacions en cas de pluges intenses. Un cop s'adjudiqui el contracte, els treballs tindran una durada de 6 mesos i s'executaran en 3 fases per minimitzar les afectacions viàries. I hem parlat d'economia també, perquè l'atur ha pujat lleugerament a Palafolls aquest juliol fins a les 377 persones, fet que suposa un increment de 13 aturats respecte al mes anterior. Malgrat aquest repunt mensual, les xifres manté valors positius en l'àmbit anual, perquè hi ha menys persones sense feina que el juliol de 2025. Aquesta tendència a l'alça s'ha repetit en municipis veïns com Malgrat i Tordera, mentre que Santa Susana ha mantingut una estabilitat absoluta. L'informe de l'Observatori situa la taxa d'atur registrada al municipi, en el nostre, en el 6,85%. Hem parlat també de cultura, perquè la CEP i la FIC s'han unit per portar l'exposició fotogràfica als aparadors de Palafolls del 10 al 30 d'agost per commemorar el Dia Mundial de la Fotografia. La iniciativa ha buscat dinamitzar la vida social i donar visibilitat al talent artístic local i al teixit comercial del nostre poble, mitjançant petites galeries urbanes. Com a reclam, s'ha organitzat un sorteig de 3 xecs de compra de 100 euros cadascun per gastar en els negocis que formen part de l'Associació de Comerciants. Per participar-hi, els visitants hauran de localitzar 5 imatges que amaguen el logotip de la CEP i compartir-les a Instagram. Les bases del concurs es poden consultar mitjançant un codi QR que han situat els cartells informatius de la campanya. I malgrat de mar, comença demà la Festa Major de Sant Roc amb 10 dies farcits d'activitats tradicionals i propostes musicals per tothom. El tret de sortida oficial tindrà lloc prop divendres amb el pregó del grup excursionista Malgratenc per celebrar el seu 50è aniversari al Parc Francesc Macià. El programa inclou cites clàssiques com la trobada de gegants i el correfoc, a més de les nits de barraques amb grups com Triquell o Balcan Bomba. Com a novetats, enguany s'estrena el taller Rodoreda Flors i Festa i es mantenen actes populars com la Guerra de Colors a la platja. La festa clourà el 16 d'agost amb un ofici solemne i el tradicional castell de focs artificials. Fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres 5 d'agost del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes aquestes notícies les teniu disponibles al nostre web a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i també al canal de difusió de WhatsApp. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.0.

0: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
1: Ràdio Palafolls.
0: Si algú et pregunta, no ho dubtis, tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.